Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Bon dia, són les 8 del matí. Comencem setmana, avui és dilluns 25 de maig.
1: No puc suportar els dilluns. Jo, quan sona el despertador a les 7 del matí, em posaria a plorar.
2: Doncs jo un dilluns al matí, a les 8, amb un cafè amb llet i pensant que tinc tot el matí pel davant, em sento l'home més feliç del món.
1: Doncs jo un dilluns a les 8 del matí, amb un tio que està tan content i que diu aquestes coses, em fas una ràbia que et mataria.
0: Va, que comencem amb energia positiva. Nova setmana, recta final del mes de maig, també. I avui, que és dilluns, hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Pineda. Per tant, avui una de les qüestions que també us expliquem als butlletins informatius i que ara un quart de nou del matí, quan repassem tota l'actualitat informativa de la jornada, també ho explicarem amb en Pep Besart. Bé, qüestions que avui us anem traslladant també des de la ràdio i des de primera hora del matí, el dit i fet, amb moltes qüestions que avui compartim, com ho fem sempre, també la previsió del temps a 8:45 del matí amb Jordi Pérez, en una setmana en què continua pujant la temperatura. Un tastet d'estiu és el que tenim també aquests dies. Ja venim d'un cap de setmana de molta calor. Bé, ja li preguntarem a en Jordi si la cosa ha d'anar més també aquesta setmana. Bé, moltes propostes que us expliquem també a l'apunt del dia. Recordar-vos que estan obertes les preinscripcions de l'Aula Municipal de Dansa i també de l'Escola Municipal de Música de Pineda pel curs que ve. Ara de seguida us expliquem a l'apunt del dia. Bé, i més qüestions que abordarem avui en el programa. Estem aquí fins a les 9 del matí, el dit i fet, però vaja, això estic amb tu tot el matí, eh? Fins a la 1 del migdia. Salutacions, un dia més, un plaer acompanyar-te. El meu nom és Olga Dieguet.
3: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: Les preinscripcions pel curs que ve a l'Escola Municipal de Música i també a l'Escola Municipal de Dansa. Tota la informació al web municipal. També recordar-vos que l'Ajuntament de Pineda ja ha obert el calendari per demanar aquests ajuts de menjador escolar pel curs que ve. Les famílies podeu demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud en cas d'optar, si voleu fer-ho, de forma presencial. Recordeu, el període de presentació de sol·licituds es fa del 26 de maig al 12 de juny. Tramitacions que es poden fer de forma presencial amb cita prèvia trucant al telèfon de l'Ajuntament 93-767-1560 o bé us podeu dirigir directament a l'edifici Pijoan i Cotiller. Tom, també ho podeu fer-ho de forma telemàtica a través del web municipal. Bé, al web de Ràdio Pineda recollim també tota aquesta informació. Al web radiopineda.cat.
1: Dit i fet a Ràdio Pineda.

0: Un quart de nou del matí. Bé, aquesta hora ens posem al dia amb tot allò que és notícia i que avui compartim els butlletins informatius. Pep Besart, molt bon dia.
1: Què tal, molt bon dia.
0: Què tal, per on comencem?
1: Doncs mira, avui és dilluns de Pasqua a Granada.
0: Ai, ja,
1: la segona Pasqua. I avui és festa a les escoles, o, per exemple, també, doncs, hi ha allò que en diuen dia de lliure elecció, perquè, clar, hi ha molts llocs que és festa, Barcelona, és molts veritat. Pobles de Catalunya, molts punts també d'Espanya, i de Catalunya, ja dic, perquè, per exemple, Barcelona, que és cap i casal, doncs és festa sempre, des de sempre, però, en canvi, no és festa Pineda. Alguna vegada ho ha sigut, saps allò quan el calendari els hi queda un dia que l'han de posar, que no saben on posar-lo? I llavors la Generalitat diu, bueno, mira, com que aquest dia, doncs, allò que no quadren els calendaris laborals...
0: Festa.
1: I diu, va, posem-ho. Però passa poques vegades. I, per tant, avui, doncs, no és festa a Pineda, però sí que ho és a mig país. I avui és allò dels 50 dies després del dilluns de Pasqua. Més o menys la cosa va per aquí, eh? Sabeu que això encara va per les llunes, eh? Això es compta per les llunes.
0: Ara explica.
1: I, bueno, no, ui.
0: Ai, que és llarg.
1: És una història bíblica. Però són 50 dies després... De diumenge de Pasqua, que és el dia en què ressuscita Jesús. O sigui, és una història molt curiosa. Catalunya és un dels pocs països que ja fan festa després dels dies de festa grossa. Per exemple, després de Nadal, que és el dia gros,
0: l'endemà
1: és festa.
0: Sí.
1: Això només passa a Catalunya. El dia de allò que en diuen diumenge de resurrecció, que és el diumenge de Pasqua, l'endemà, què passa? Dilluns de Pasqua.
0: Dilluns de Pasqua.
1: Tornem a fer festa dia... O sigui, quan és festa grossa, en fem dos. Però el broc gros, que es diu aquí, eh? I llavors, avui es commemoren 50 dies d'aquella resurrecció...
0: I no podem tenir 50 dies de festa.
1: No, som...
0: Home, ja, fem un rodó, no?
1: Però seria maco, eh? No, però és curiosa, sí, sí. La història, perquè ens passen aquestes coses. Total, que...
0: Em sorprens cada dia, Pep.
1: T'has quedat ara patidifusa, eh? Doncs mira, resulta que avui... bé, recordeu que la setmana passada vam fer un cicle d'entrevistes amb els portaveus municipals.
0: Oh, quin canvi de tema, doncs, mare de Déu.
1: Vam entrevistar els portaveus. I el divendres, dia 22, era el torn de Sílvia Biosca del Partit dels Socialistes, però, segons ens va fer arribar, doncs, estava per una indisposició de salut lleu, però estava indisposada per fer l'entrevista. Per tant, aquesta entrevista la farem avui. Ja vam dir-ho el divendres. Aquesta entrevista, com diem, la farem avui, després de la previsió del temps. Una entrevista per fer balanç i també per parlar de com s'enfronta aquest any que tenim ja per endavant d'aquí les eleccions. Perquè recordem, el dia 23 de maig de 2027 hi haurà eleccions municipals. Bé, a banda d'això, avui hi ha ple municipal que reuneix avui a l'Ajuntament de Pineda, sessió ordinària del mes de maig. Hi haurà qüestions que també es debatran. Ho parlarem als butlletins informatius. Algunes de les qüestions, doncs, es tractarà el pla d'asfaltat, també de zones verdes, també es farà la licitació d'una futura comissaria de policia local, hi haurà també altres punts que repassarem als nostres butlletins. Per cert, que s'ha desconvocat la vaga de Rodalies que era prevista pel 27 de maig i el dia 5 de juny, així ho han anunciat els sindicats, que diuen que l'empresa s'ha compromès, doncs, a valorar les seves peticions, per tant, a priori no ha d'haver-hi vaga. I l'Ajuntament de Calella ha informat que vol invertir 40.000 euros en la renovació de les marquesines de les parades de bus de la N2. Això ho ha anunciat l'Ajuntament de Calella. Recordem, és la línia 618 que connecta l'Alt Maresme amb Barcelona. Recordem també que a Pineda s'han doncs, canviat aquestes marquesines recentment. Mira, també parlant de política, l'assemblea del PSC de Malgrat de Mar ha triat, doncs, la seva candidata a l'alcaldia. Ho ha fet aquest cap de setmana per Sònia Vinyoles, que era l'única, doncs, candidata que hi havia. Per tant, el que dèiem, ja estem veient que els partits comencen a moure fitxa, tant els que estan, per dir-ho així, al govern, com els que estan, doncs, a l'oposició, els comencen a situar. Bé, s'obre el termini per demanar ajuts del menjador escolar. S'obre avui mateix, per tant, des d'avui fins al dia 12 de juny. Les tramitacions les podeu fer de forma presencial a l'edifici Pijuan i Cotiller, plaça d'Orient, o bé de forma telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Recordeu, ajuts de menjador pel curs que ve. I a Pineda s'obren inscripcions per l'Escola de Dansa i de Música amb una gran oferta per a totes les edats. Vam explicar-ho la setmana passada, eh? L'Ajuntament ha posat en marxa ja la neteja de la Riera de Pineda de Can Feliu de Manola a la seva trama urbana. Ho vaig anar a mirar i haig de dir, doncs, als pagesos que vulguin canyes per sembrar tomaqueres, que s'afanyin. perquè no queda cap canya. Quan dic cap, vull dir, és literal, és el 100% de les canyes, que recordem és una espècie invasora, però que els pagesos, en els últims segles, per dir-ho així, han après doncs, a conviure amb ella i a fer-la servir, fins i tot, no? Però sí que és veritat que no és pròpia de les nostres rieres i, per tant, cal, diguem-ne, controlar-ne la seva població. Sí que es respecten espècies pròpies, com ara l'aloc, que recordem que és una espècie doncs, pròpia nostra, que fa una flor molt bonica i que és l'espècie pròpia de les rieres a l'Alt Maresme. A la població, a la Riera de Pineda, que ara tenim forces alocs, eh? Que passa que les canyes els ofeguen, i per tant la canya, per dir-ho així, predomina molt sobre l'aloc, quan veritablement hauria de ser al revés. Bé, el cap de setmana ens ha deixat, doncs, molta activitat cultural, diria jo. D'una banda, concert de glosa que es va fer al pati de Can Comas. La gent s'ho va passar molt bé amb aquesta combinació de música i d'improvisació, amb textos, doncs, a vegades sorneguers, una mica picantons, bueno, parlant de l'actualitat, amb una glosa que és com rimes, que es van alternant, en aquest cas hi havia una veu masculina i femenina, es van alternant amb un concert doncs, que va anar acompanyat d'un vermut.
0: Clar, aquí la gràcia deu ser la improvisació.
1: La improvisació. Clar. Allà porten algunes cosetes ja força assajades, sí. Una mica preparadetes, però hi ha molta improvisació. I ja dic, hi ha alguns textos picantons. I apareixen també els famosos garrotins. Saps el garrotín? El garrotín, el garrotant de la vera, vera, vera de Sant Joan.
0: Em sona, això.
1: Home! Que no sabeu res. Això és de les Terres de l'Ebre, de la Terra Alta, del sud de Catalunya, del País Valencià... els garrotins, de les Terres de l'Ebre, sobretot, eh? Saps?
0: Sort que estem a Pineda, eh?
1: Però són molt divertits, eh?
0: Sí, que és broma, és broma.
1: Un poquet de ratafia o de vinet de vi de la Terra Alta
0: això
1: a la mà.
0: No, però ja la ratafia sí.
1: Tot i que no, la ratafia no és pròpia d'allà, eh? Aquí se diu més un vermutet.
0: Clar.
1: Un vermutet ha de ser un vi així d'aquest estil, eh? Mm. Bé, la Plec de l'Arola ha tornat a ser un èxit, va fer molt, molt bon dia, va tornar a haver-hi molt bon ambient, la cultura, la tradició es van apoderar una altra vegada d'Hort Savinyà, va ser un dia molt i molt bonic, destacar les actuacions de Sant Cats, que una vegada més van fer un tancament daurat d'or d'una plec amb molta qualitat, i destaquem també Catàstrofer, que és un clown de primer nivell, va deixar tothom garratibat, és capaç de fer un número on tothom, el 100% de la gent, queda captivada, petits i grans, nens de 2 anys, amb gent gran, doncs queden captivats per un número en què això acaba convertint a tothom en infant, però és que és una habilitat que s'ha de tenir, i va triomfar. Però va haver-hi tot l'acte tradicional d'anar fins a l'Arola, van haver-hi la colla gegantera de Pineda, també de Santa Rosana. Bé, tot un èxit. Avui ho explicarem als nostres butlletins. I també Pineda s'ha fet la nova edició, això que s'anomena Desafío de Guerreros, amb emoció per l'esport en equip o també amb aquestes carreres obstacles. És una iniciativa privada que s'ha fet a Pineda. Per cert, que s'ha fet també el Rocío, eh? Que és allò del cap de setmana en què el Rocío doncs, fa la famosa caravana que se va cap al Rocío, que coincideix amb la Pentecosta, que és aquest cap de setmana, per tant, justament avui. I del cap de setmana destaquem també la Shopping Night de Malgrat de Mar, a Santa Susanna, la Susanna Blues Festival, i a Calella, el teatre que ha arribat amb Joel Joan. I també incloent des de l'Escola de Teatre al Centre Cultural, que s'ha fet aquest cap de setmana, per tant, també tot un èxit. I també, per acabar, doncs, destacarem la Marxa Solidària contra el Càncer a Calella, que ha tornat a ser tot un èxit, amb molts beneficis que van a parar a Oncolliga. Per tant, felicitats a Oncolliga, perquè no fallen cada any amb aquesta activitat. Bé, avui doncs, els diaris diuen que el sumari del famós cas contra Zapatero doncs, pot portar avui noves dades. Asseguren que hi ha hagut cap a 19 mesos d'investigació que s'han fet públiques ara, i veurem doncs, què és el que descobrim avui a través d'aquesta nova informació que publicaran avui els diaris. Per cert, que es pregunta la gent què és Plus Ultra. Doncs és aquesta aerolínia que fa tràfic aeri, sobretot entre Madrid i Caracas, per tant, Venezuela, i va ser una aerolínia considerada com estratègica. Aquí no la coneixem perquè fa viatges com aquest que diu entre Madrid i Caracas o Llatinoamèrica. Bé, aquí hi ha una qüestió molt interessant que l'altre dia escoltava per ràdio, que és que sabeu que els presidents i expresidents fan allò de les famoses portes giratòries, que s'embutxaquen un fotimer de peles perquè els aposen de directius de, jo què sé, d'Endesa, de companyies telefòniques, de companyies, no sé, no? Energètiques, o... M'enteneu, no? Tu ets president, deixes de ser-ho, tens un sou, tens oficina, tens secretària, tens no sé què, però a més et posen en un consell de direcció d'una empresa de la qual no en tens ni la més remota idea, però et posen allà perquè d'així de pas, doncs, bueno, doncs estàs... Bueno, vas a la llotja i allà, doncs...
0: A la llotja. Vale.
1: Doncs resulta que, perquè ho entenguem, Zapatero no hauria triat aquesta versió del post-president, sinó que hauria triat la versió de convertir-se en lobby, que és participar d'una empresa. I algú es pregunta, sí, pots guanyar diners, però cal preguntar-se si això és corrupció o no. M'enteneu? O sigui, ets expresident i passes a l'empresa privada, i en comptes de passar a ocupar un lloc de direcció d'una empresa que ni que tan sols coneixes, passes a ocupar, per exemple, una posició de lobby. Sabeu els lobbies que són, no? Llavors, algú es pregunta, és possible que hi hagi hagut diners, no? Però també cal preguntar-se si això és corrupció o no, o si l'altre també ho és, de corrupció. Hi ha moltes reflexions en aquest sentit. Crec que són interessants d'escoltar. Si la tasca que porten a terme els expolítics a l'alta política, doncs, i aquest poder que busquen, és corrupció o no? O si ho és per tothom? Bé, és interessant aquesta reflexió, però crec que cal fer-se-la perquè és una cosa que sentim i que no acabem de saber què és cada cosa i qui és qui, o si el que fa aquest és correcte i el que fa l'altre no ho és del tot. Val? És interessant. Clar, has de fer un exercici d'entrar en el... d'immersió
0: total
1: en el tema.
0: En el cas,
1: si no,
0: clar,
1: vas sentint titulars,
0: sí, sí,
1: i vas sentint campanes i et fas la teva lectura. Sí. Bé, però és interessant, eh? Avui els diaris en parlen i crec que és un exercici que és interessant, però, home, si volem tenir una mínima formació política, hem de saber de què parlem. Per cert, que Donald Trump refreda totes les expectatives sobre un acord amb l'Iran, però vaja, ningú se li escapa que segurament això estarà a prop, per tant els mercats estan més que contents i comencen a respirar, també ho fan així les borses, i també destaquem que ho diuen els diaris que el Partit Popular s'activa a Catalunya perquè asseguren que són una peça clau en aquest combat electoral que tenen contra Sánchez, per tant el PP s'activa a Catalunya, tot i que recordem Fernández, Alejandro Fernández, que és aquest senyor així del Partit Popular que de vegades és molt invisible al Partit Popular, algú diu que no és de la corda de Feijóo, però és el que ara per ara tenen a Catalunya. Per tant, veurem si acaba, doncs, la temporada a Catalunya. I mira, els titulars parlen sobretot molt d'esports aquest cap de setmana. Per exemple, la festa derivada d'Oslo, i és que l'equip femení del Barça s'ha proclamat campiona d'Europa i, per tant, ha fet, doncs, tota la seva festa, amb Alexia, que se'n va del Barça. També destaca avui tota la premsa que Flick, doncs, ja prepara la pretemporada amb un stage a Anglaterra. Això sí, els jugadors tindran vacances. I avui tots els diaris parlen també de la Junta Electoral al Real Madrid, que avala Enrique Riquelme com a candidat a les eleccions del Madrid. Per tant, aquest jove empresari de 37 anys ha entregat tota la documentació i, per tant, hi haurà eleccions al Camp del Madrid 22 anys després de no haver-hi eleccions, que sempre les guanyava el senyor Florentino Pérez perquè no hi havia candidat, només hi era ell. Per tant, aquesta vegada sí que hi haurà eleccions. Bé, la imatge ha sigut força destacada, ha arribat en massa molta gent que l'acompanyava. Veurem, aquesta campanya donarà molts de titulars, veurem a veure, perquè clar, és un perfil molt diferent de Florentino, eh? En tots sentits. Veurem a veure què és el que acaba passant al Real Madrid. I avui els diaris parlen també de Pep Guardiola, que marxa del Manchester després de 10 anys, li han fet una ovació en el seu camp, ho destaquem perquè Pep Guardiola, doncs, és de casa, i avui destaca la premsa, los Javis, que s'han emportat la millor direcció per la bola negra, i bueno, és notícia també que, per cert, són com de cera. Tant, tenen un maquillatge brillant, com un s'ha fet, un té com uns mofletes així. No sé què li ha passat a un dels Javis. Saps que un es diu Ambrosi i l'altre
0: no,
1: es diu Calvo?
0: Sí, però no els segueixo, bueno, pues jo... No, he sentit parlar d'ells, però no els segueixo.
1: Tenen molta bona crítica, en tot el que han anat fent, eh? Van ser els que van fer la llamada. Saps l'obra de la Llamada? Que era una obra de teatre...
0: Sí,
1: es va fer al Centre Cultural, també.
0: Sí,
1: és obra seva. Per cert, no hem parlat de la Girona, que ha baixat
0: ja,
1: a segona.
0: No, no farem sang.
1: Però, bueno, no. És una llàstima que ha baixat a segona. Mireu, els hi ha faltat un gol.
0: Quina llàstima.
1: Amb tota la temporada els hi ha faltat un gol, Per tant, us podeu imaginar això del futbol. Com diu aquell, el futbol és així. Això és el que diu la dita. Bé, i tornant a això dels Javis, són notícia perquè s'han emportat la millor direcció amb La Bola Negra. Aquesta pel·lícula doncs, que s'ha presentat al Festival de Cannes.
0: De Cannes.
1: I res, ja per acabar, avui diuen tots els diaris que Europa queda asfixiada per una, l'han anomenat cúpula de calor, suposo que és una manera d'anomenar-ho, una cúpula de calor que asseguren que és històrica per un mes de maig. Hi ha ciutats com les ciutats d'Àustria, Itàlia, Polònia, Suïssa, Londres, París, Manchester, un fotimer de ciutats, algunes d'elles força, o tot Holanda, amb temperatures superiors als 30 graus. Podeu imaginar de què estem parlant. En Jordi Pérez segur que ho ha seguit amb moltíssima atenció el cap de setmana, i avui doncs donem pas al temps parlant d'aquesta onada de calor, no sé si es pot dir així o no, però com a mínim calorada, que ens afecta també a casa nostra.
0: El saludem, Jordi Pérez, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, què hem de dir, no?, davant d'aquest tastet d'estiu, d'aquesta calor que també hem tingut aquest cap de setmana i una mica ara amb el que estàvem comentant amb en Pep.
2: Sí, efectivament, ja ho anàvem comentant la setmana passada, d'aquesta dorsal anticiclònica, aquesta massa càlida, estacionària, que bé, se va caldejant i s'ha extès per tot el continent i és extremadament anòmala. Quan diem això, què vol dir? Doncs que per aquestes dates, segons els models i la seva climatologia, doncs la massa càlida que situa avui, per exemple, gran part del centre del continent, és de rècord. Com a mínim, des de 1950 no hi havia aquesta massa càlida per aquestes dates de finals de maig en aquestes zones del continent. Aquí també estem envaïts per aquesta massa càlida, ja veuen les temperatures, quines temperatures, aquest sol que veuen és de juliol, no, ni de juny. Jo el saltaria a juliol, i amb aquestes temperatures que ja van superant els 30 graus, amb escreix, cap de setmana de sol, dissabte amb aquestes boires, podien passar, sobretot, podien fer-se present, Costa Brava, l'Alt Maresme, de difícil pronòstic, però que hi havia la probabilitat, després es van esvair, i bé, va mantenir una mica, un ambient una mica frescot i humit, però vaja, després a la tarda va quedar assolellada, un sol cremador, i ahir diumenge, doncs, què me'n diuen? Aquests vents tan fluixos i aquest sol que no es veu ni un núvol al cel. Creixen algunes nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. Hi ha una dana cap al nord-oest peninsular que també genera alguns ruixats, tempestes, Galícia, Portugal, Castell i Lleó. Però aquí, doncs, sol, la mar està com un plat aquests dies, i bé, i així va transcorrer aquest cap de setmana. Per cert, vam estar ahir a la plec d'Orsavinyà i déu-n'hi-do quina calor, quin sol que queia, tothom buscant l'ombra, perquè el sol, si no anaves amb un barret, quedaves fregit. I bé, avui dilluns hem d'esperar un dia de sol, de calor, com ahir pràcticament, vents molt fluixos, una mica de llevantet, brisa de l'est, a tot el litoral català, fluix, i la mar estarà molt, molt tranquil·la. Temperatures 30, 32, potser fregant 35, sobretot Pla de Lleida, però zones interiors poden superar, com ahir, els 30 graus, i aquí doncs voltarem els 25, 26 graus, amb humitats no gaire elevades, però bé, temperatura doncs bé alta, alta per les dates. Demà som dimarts, i demà dimarts hem de pronosticar una altra jornada dominada pel sol, amb vents molt fluixos, a la tarda entrarà una mica de garbinet, temperatures, tant avui com demà, en el conjunt de Catalunya, sense gaires canvis, som lleugera tendència a l'alça, sobretot de demà dimarts, potser litoral de Costa Brava i litoral barceloní, la resta sense gaires variacions, però atenció, dimecres, dijous, divendres, el centre, el nucli càlid del que es situa el centre d'Europa es desplaçarà els propers dies a partir de dimecres cap al sud i es situarà dimecres, dijous a la vertical del nord-est peninsular, Pirineu, sud de França, tot aquest sector. Això què ens fa pensar? Doncs s'accentuarà la subsidència. Què vol dir subsidència? Vol dir que hi haurà descensos de l'aire des de capes superiors cap a la superfície, farà caure les humitats pel terra a gairebé tot Catalunya, incloent també zones litorals, també segurament tindrem humitats molt baixes a partir de dimecres, dijous, divendres, i això farà disparar les temperatures. Ja estan sent altes aquests dies, doncs imaginin-se amb aquesta pronòstic els estem dient, doncs les temperatures pujaran. Veurem més valors per sobre dels 35 graus amb escreix, sobretot a partir de dimecres i sobretot dijous, divendres, i aquí a la costa, pues, si es donen aquestes humitats baixes, bufen una mica vents terrals, pues 27, 28 i potser fregant els 30. Per tant, estem en una situació complicada, de calor intensa, molt anòmala, i estem, ens estem centrant, Olga i oients, aquí a Catalunya, però això va per França, tota la resta de la península ibèrica, i seguirà la calor intensa de gran part d'Europa. Hi ha aquesta calor molt intensa i és britànica, és França, però després també, a banda d'aquest nucli càlid que baixa i se situarà dimecres, dijous, divendres a la vertical de Catalunya, també més nou intrusió d'aire càlid des de Canàries, també vol pujar i situar-se cap a l'oest peninsular, i entre una cosa i l'altra, que els dos factors farà doncs, que, bé, que a partir de mitjans finals de setmana el calor s'intensifiqui. La novetat, a partir de dimecres, dijous, més aviat dijous, divendres i dissabte, poden anar proliferant els ruixats i tempestes al Pirineu. Pot entrar una miqueta d'aire fred des de l'Atlàntic, però només aire fred a capes superiors. No, això que els hi dic, no vull liar l'audiència. Aquest aire fred entra una miqueta en alçada i això afavorirà doncs, que en zones del Pirineu vagin apareixent ruixats i tempestes, sobretot Pirineu, prepirineu. A la resta, calor intensíssima, malgrat aquests ruixats de tarda, que també a vegades és típic de tanta calor, doncs peten aquestes tempestes en zones de muntanya. Però la resta, si tinc el sol, dominarà gairebé tota la jornada i amb calor molt intens. Atenció als avisos, a partir de dimecres, dijous, divendres, potser també dissabte, perquè s'activaran a dojo per tot Catalunya per temperatures de canícula. Què vol dir de canícula? Temperatures com si estiguéssim doncs, des del 15 de juliol al 15 d'agost, o sigui, estem parlant de finals de maig. Veurem fins on arribem, veurem si no cauen alguns rècords, veurem en algunes estacions i tot us anirem seguint amb molta atenció cada dia aquí a 8:45 del matí. I de moment, això és tot, Olga i oients.
0: Déu-n'hi-do, que no és poc, eh? Sobretot molta precaució els que treballeu a l'aire lliure, els que hi heu, pel motiu que sigui, tingueu que estar exposats al sol. El sol crema, crema molt, per tant, crema solar, Jordi, que això també ho diem quan arriba l'estiu, però és que estem a 25 de maig, tenim el panorama que ens descrius, aquest cap de setmana hem tingut ja un tastet, no us en refieu. Crema solar, de veritat, és molt important protegir-se de la radiació solar, Jordi.
2: Sí, sí, crema solar, el barret, ulleres, per aquesta radiació tan forta, a vegades el barret, camiseta, no anar amb la pell exposada, perquè aquest sol, insistim, és de juliol, vents molt fluixos, i atenció, insistim, que dimecres, dijous, divendres, el sol cremarà més, perquè tinguem humitats baixes, l'aire molt net, transparent, haurem de buscar l'ombra i hidratar-nos, però les temperatures seran, insistim, molt i molt altes. Anirem comentant.
0: Quan anirem
2: malauradament,
0: seguint,
2: anirem repetint dia rere dia aquest panorama. Sí. És el que ens toca als homes i dones del temps quan es donen aquesta situació.
0: Perfecte, Jordi. Doncs una situació que seguirem també cada dia en aquest espai del temps a 8:45 del matí. Que vagi bé, Jordi. Fins demà. Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Fins demà.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93-767-22-22 i a centremedicpineda.com. Ràdio
2: Pineda. Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
3: Ho hem anunciat aquest matí. Ràdio Pineda doncs tanca avui aquest cicle d'entrevistes amb els portaveus de grups polítics municipals que tenen representació a l'Ajuntament de Pineda. Recordeu que aquest cicle doncs es va fer durant la setmana passada i tancava el cicle doncs Sílvia Biosca, del Partit dels Socialistes de Catalunya, que és també alcaldessa de Pineda. Ja la podem saludar. Senyora Biosca, molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Bé, dèiem que tanqueu avui perquè justament el cicle el vam fer la setmana passada, però ho hem estat dient, ja vam dir-ho divendres i també avui ho hem comentat avui dilluns, que, bueno, per una indisposició, no sé si es pot dir d'aquesta manera, o una afonia, doncs hem traslladat la entrevista de divendres, que no era possible per avui, no?
4: Sí, encara estic una miqueta agafada de la veu, però sí, és el que té l'al·lèrgia, un pic d'al·lèrgia, doncs que té aquestes conseqüències. Suposo que tothom que pateix aquest mal durant aquesta època primerenca doncs té aquestes crisis respiratòries.
3: Que a més és un any en què hi ha hagut molta pluja, els arbres ho deien, no?
4: Ens van avisar que sí, seria un any complicat a nivell de polinització i bé d'afectació d'al·lèrgies. I mira, doncs aquí està l'exemple.
3: Molt bé, doncs intentarem aguantar l'entrevista, però bueno, ja tenim, sí. Ara ho dèiem, fèiem una mica de broma, que dèiem, tenim uns equips que afortunadament ens arreglen a tots, a mi també, ens arreglen a tots bastant la veu. Bé, alcaldessa, clar, avui s'ajunta l'entrevista des d'un àmbit, per dir-ho així, més polític, més en una clau de partit, però com passa amb vostè, doncs no deixa de ser l'alcaldessa de Pineda, pertany a temes d'actualitat que també doncs toca tocar-los. I és que justament avui hi ha ple municipal i sempre, com és habitual, li fem algunes preguntes al voltant d'aquest ple. No sé quins temes hi han destacats, n'hem vist alguns, sempre hi ha moltes qüestions en el ple, però n'hem vist un parell o tres que ens semblen molt destacades. Hem vist, per exemple, aquest pla d'asfaltat, que d'altra banda també de moltes vegades l'oposició li diu, és que sempre arriba el pla d'asfaltat quan falta un poc per a les eleccions. Però en qualsevol cas, es tracta avui, expliquin què tractarà aquest pla d'asfaltat que s'aprova avui al ple?
4: Sí, bé, bàsicament el que fem és una modificació de crèdit. Bàsicament són tres modificacions, però dos molt importants, que penso que són molt importants. Una és la modificació per l'asfaltat, com bé deies, doncs que fem una modificació de 700.000 euros. Ja ho vam anunciar, que ja teníem una bossa d'1.300.000, però que intentaríem, no?, que esperaríem a tancar el pressupost de l'any passat per saber doncs si sobrava romanent, doncs que la previsió era que sobrés alguna quantitat, doncs també destinar-la a aquest pla d'asfaltat. Així que dedicarem doncs aquests 2 milions d'asfaltat, a més de 50.000 metres quadrats de tots els carrers dels barris de Pineda. És un projecte, no? Diuen, no, clar, sempre arriba amb eleccions, no? Doncs, malauradament, i no ens agradaria que fos així, de fet, ja estem treballant el proper pla, no?, quan acabem aquest, per tenir el següent, no?, perquè pensem que el correcte no segurament seria asfaltar cada any, perquè la moguda és important, no?, i també és un tema de costos. Al final hem de ser eficients amb els costos, i contra més gran és el pla, doncs també és més eficient, no?, més alt és l'import, i per tant les empreses que es presenten també poden oferir millors preus, però sí que és cert doncs, que estaria bé doncs, fer segurament doncs, dues tongades, no?, d'asfaltat per no coincidir, no?, perquè sí, és cert, no?, aquesta crítica existeix, no?, sempre coincideix amb eleccions, però són projectes complexos, amb molts carrers, amb molts metres quadrats, amb una anàlisi doncs, exhaustiu, no?, i el més doncs, correcte possible, no?, per atendre totes les necessitats que ara hi ha necessitat. És cert doncs, que bé, es van fent parxejats, no?, que els hi diem, però ara hi ha zones on cal fer un asfaltat intens. I per això és aquests 700.000 euros que, repetim, complementaran el 1.300.000, que per arribar a aquests 2 milions, la previsió d'inici doncs, serà l'últim trimestre. Ara ja hem abocat amb aquesta modificació els diners que ens faltaven. El projecte ja està molt avançat i, per tant, queda fer la licitació amb la idea de poder asfaltar el darrer trimestre. Una altra modificació que és molt important...
3: Sí. Només una qüestió... No, primer volia fer la reflexió molt ràpida, de quants diners arriba a costar asfaltar, no?
4: És caríssim.
3: És que 2 milions d'euros, penses, què es podria arribar a fer amb 2 milions d'euros? Però clar, malauradament, per dir-ho així, els hem de destinar a allò que trepitgem, no?
4: Bé, és important, no? El tema del manteniment dels carrers és important, però són els preus, no? Al final són projectes molt, molt costosos, són inversions que s'han de fer, perquè és que si no després també tens repercussió en el tema del manteniment, no? Per tant, més val fer-ho bé i fer una bona inversió, com dèiem, no? Doncs amb la màxima inversió possible a nivell de quantitat, per tant, la que sigui el més eficient possible.
3: A nivell de titulars, quins sectors s'asfaltaran? Els podem dir, per no parlar concretament de carrers.
4: Sí, farem públic els carrers. Tenim ja doncs, força detallat. Hem fet una última escombrada per intentar no deixar-nos res important. Això parteix d'un estudi que vam fer, no?, amb una empresa que es va dedicar a tots els carrers, no?, i ens va senyalitzar amb semàfor, no?, verd, groc i vermell, no?, vermell evidentment correspon a les zones més afectades, i a partir d'aquesta diagnosi doncs, hem complementat, no?, perquè bé, ha passat doncs, també un temps i hem complementat els carrers doncs, que òbviament veiem que la brigada municipal també fa partes interns en què algun ciutadà ciutadana doncs, ens ho fa saber, les associacions de veïns també ens ajuden i bé, doncs no entrarem, hi ha moltíssims carrers de tots els barris, també intentem això, aquest equilibri perquè en definitiva doncs, hi ha prioritzacions, és a dir, hi ha carrers doncs, on el trànsit, no?, la circulació, i penso que això tothom ho entén, no?, en què hi ha carrers més transitats i per tant el desgast doncs, és molt més elevat, però bé, hi ha d'altres carrers doncs, que potser no són tan transitats i també estan inclosos en aquest pla de xoc.
3: Bé, hem vist en aquest ple una altra qüestió, que és aquesta, no sé si dir futura comissaria de policia local, si més no l'Ajuntament, no sé si qui té previst una inversió, si té vista una nau o si és una nau de nova construcció, o sigui, perquè clar, moltes vegades s'ha parlat d'aquesta necessitat de modernitzar la comissaria de policia local, que sigui adaptada als nous temps. De què estem parlant? Podem anunciar on anirà la nova comissaria? On serà?
4: Doncs no podem anunciar encara. El que estem fent ara és una modificació també de crèdit provinent de romanent, en aquest cas d'1.200.000 euros, per la compra, per l'adquisició. Aquí sé que pensàvem doncs, que s'havia de fer una compra, no podem fer una remodelació o unes obres amb un espai que no sigui de l'Ajuntament, no, perquè el cost és molt, molt, molt elevat, a més que és un servei obligatori que hem de tenir al municipi i per tant doncs, és important fer aquesta adquisició, aquesta compra amb tres objectius bàsics, no? Aquest projecte fa molt temps que es diu, que es parla, que ho teníem en cartera, però que ara pensem que s'han donat els elements doncs per tirar endavant, no? Per fer aquest pas. Una nau doncs, gran, que sigui força gran, que estigui ben, ben localitzada, ben accessible, el més a prop possible del nucli urbà, i amb tres objectius, com dèiem, fonamentals. Un és el tema del nou equipament, no? Ho deies, la comissaria doncs, està oberta 24 hores tots els dies de l'any, i treballa doncs, moltes persones, i ha de tenir aquests requisits doncs, mínim a nivell d'equipament, no només per les persones que treballen, sinó també les persones, el ciutadà i ciutadana que va fer alguna gestió, i és clar doncs, que la que tenim se'ns ha quedat una mica ja desfasada, no? I amb una necessitat ja d'inversió important. Un segon objectiu, que és el poder acollir aquesta oficina de tramitació fixa, que sé que hi ha grups polítics que potser no ho veuen del tot bé, però nosaltres seguim insistint i seguim apostant per aquesta oficina fixa per tramitar DNIs i passaports a Pineda. Hem aconseguit que vingui la Policia Nacional doncs, de forma més fixa aquest darrer any, però no és suficient, no és suficient. Obrim cites prèvia i col·lapsem el sistema, no?, de cita prèvia, perquè bé, hi ha molta necessitat, no només a Pineda, sinó a tot el nostre entorn immediat, no?, perquè també doncs fem aquesta capitalitat dels pobles del costat, que també venen a fer gestions a Pineda, i que això també és molt bona notícia, no? I per tant, aquest servei totalment imprescindible, tothom té DNI i tothom té passaport, i per tant s'ha de fer aquesta oficina fixa, que ja estem amb converses amb la delegació per posar-nos a disposició. Ja n'estàvem, però ara també amb un espai nou disponible per aquest local.
3: A dins la mateixa comissaria, sí, com una oficina a part de Policia Nacional.
4: Sí, la intenció seria, no?, perquè aquestes sinergies penso que són molt importants, no?, al igual que està molt a prop de Mossos, ens agradaria doncs, també complir aquest requisit, tot i que ja és un plus, entenem, però aquestes sinergies penso que són molt importants, no?, i que al final doncs, estaria bé, o no ens semblaria malament poder compartir també aquest espai. Per tant, la nau que busquem, no?, l'espai, l'equipament que busquem, doncs ha de tenir aquestes mides, no?, per poder acollir tot el que estem posant a la carta dels Reis. I finalment, l'última petició, no?, que és el tema del guany d'espai per dipòsit. No? Això alliberaria, no?, i jo penso que això també ha generat, no?, aquest pas endavant, no?, per cercar aquest espai que pugui acollir el dipòsit de vehicles que ara tenim al cantó, no?, amb un racó de la mina, el pàrquing de la mina, darrere de l'església. Tots ho veiem, l'església, el pàrquing de darrere l'església, doncs se'ns ha quedat justet. Molts dies ja donem alguna volta per poder aparcar, sobretot en horari de matí, i per tant penso que és el pàrquing de referència al centre de Pineda, i deslliurar, no?, o lliurar aquest espai del dipòsit, no?, també ens donarà aquesta quarantena de places lliures, no?, per poder disposar com a pàrquing.
3: Però la nau no la tenim encara, eh?
4: No, el que hem fet paral·lelament, o sigui, ara hem fet avui fem aquesta modificació de crèdit, i paral·lelament ja hem iniciat la licitació, hi ha un període obert, doncs perquè els propietàries de Pineda que s'hi vulguin presentar amb aquestes característiques que acabo d'explicar, doncs puguin fer les seves ofertes.
3: De les seves naus per acollir,
4: sí, sí,
3: la comissaria.
4: Exacte, que estigui bé, que compleixi aquests requisits i vulgui vendre, no? No tothom vol vendre, insisteixo que ha de ser venda, perquè el lloguer no interessaria.
3: Ha d'estar molt a prop de la carretera, entenc jo,
4: sí,
3: que també hi ha tantes, per dir-ho així, no?
4: Ha d'estar ben comunicat a les xarxes principals, no? Entenem sobretot la nacional, no? La carretera principal, aquest eix que creua tota Pineda, i bé, però, no sé, per exemple, la nau de la brigada, no?, que està pujant el polígon, sí, sí. Doncs també està molt a prop del Nacional, també compliria aquest requisit, vull dir que el polígon, per entendre'ns, no, doncs també podria, no és fàcil, trobar una nau gran amb pàrquing, no, amb aparcament inclòs, doncs home, no és fàcil.
3: Ja per últim, abans de parlar una mica en clau de partit, hem vist també ampliació de zones verdes, sabem sí. que hi ha un, no sé si pot explicar-ho breument, com serà aquest
4: sí,
3: canvi, què es vol aprovar al ple d'avui?
4: Bé, doncs en aquest sentit aportem també aprovació dos àmbits. Un és l'ampliació de noves zones verdes, en aquest cas hi ha una setantena de places que ja estan ubicades bàsicament molt a prop de Calella, que havien quedat pendents de pintar verd, que són aquests carrers llindans a Calella, no? Hi havia la petició ciutadana i dir, ostres, acabeu de pintar, no? Perquè ens venen, no?, del poble veí a aparcar aquí de forma fixa, no? I això també genera aquests problemes d'aparcament. Això són una setantena de places i les 52 places de la nova zona de carrer Pere Casaldàliga, zona nova de l'Aldi, perquè ens entenguem, que són nous, és d'aquesta nova urbanització que s'ha fet recentment. Allà hi ha 52 places que també són verdes. Verdes, recordem, que és lliure pel resident i de pagament per les persones de fora. I un segon grup, no, que diem de canviem de verd temporal a verd tot l'any, que això ho veurem ja efectiu a partir d'octubre, no, quan acabi la temporalitat, perquè totes aquestes places ja estan en funcionament, però a partir de la tardor quedaran verdes tot l'any. Són tots els interiors, per entendre'ns, dels barris de Can Pelai, tota Illes Canàries, amb el que inclou carrer Balears, carrer Comtal, tot l'interior de Sara Llorenç, carrer Salvador Genís, Avinguda de la Mercè, i tot la zona de Poble Nou, que toca més a Can Xauvet, l'Avinguda de la Generalitat, Passeig Marina, doncs tots aquests carrers passaran a verd tot l'any. Són 25 carrers, no, que inclourem, i que també era una demanda, doncs, de les associacions de veïns i de ciutadans, doncs, que ens havien fet arribar aquesta petició.
3: Això seran temes que es tractaran al ple d'avui, alcaldessa. Bé, ho seguirem de ben a prop, com sabeu, Ràdio Pineda el seguirà, com sempre, en directe. Deixem preguntar-li, ja més en clau política, avui allargarem una mica l'entrevista perquè sabem, doncs, que el que dèiem, que amb la faceta de l'alcaldessa, doncs, hi ha temes que sempre aprofitem per preguntar-li, com ara aquests, no? Però això no deixa, doncs, de mostrar l'interès que tenim, doncs, per aquest any que tenim d'aquí a les eleccions municipals. Ha estat un any o un mandat, jo diria, de molts de canvis, perquè, clar, vostè va haver d'assumir l'alcaldia quan portàvem tot just un any, no?, de l'anterior alcalde Xavier Mor. Com ha anat això? Com ha anat tot plegat, tot aquest procés? Sabem que jo ja ens ho va explicar, però com ha anat des d'aquell dia fins a data d'avui? Si això ha anat increixendo, si li ha tocat assumir més coses de les que es pensava, tot i que ja coneixia molt bé l'Ajuntament, vostè, no?
4: Sí, a veure, no toca...
3: Coneixia
4: no
3: des de dins, no?
4: Sí, ja són 10 anys d'experiència d'estar a l'equip de l'alcalde Amor, no? I de fet, doncs, no et ve de nou, no? Saps que hi ha molts temes, que hi ha molts fronts oberts, que hi ha, doncs, la responsabilitat que això comporta, no? I ara, doncs, amb aquesta primera línia, no, de poder assumir, doncs, també aquesta responsabilitat des d'un passet més enllà, no? Des d'una primera línia, doncs, que evidentment no és el mateix, no, a nivell jo no diria tant d'implicació, no, perquè el que està en política activa a nivell municipal, penso que tothom pot fer aquest resum, no, d'aquesta plena dedicació que tenim per part de l'equip, no, però sí que és cert, doncs, que fas un pas més enllà, no, amb molta responsabilitat, i que per tant, doncs, vinga, a fer-ho, doncs, el millor que sapiguem, a posar tota l'energia, no? Jo penso que això va de molta, de posar molta energia, no, de saber escoltar, no, de saber atendre, no, i de tenir doncs aquesta implicació per poder resoldre cada dia, no? Cada dia, perquè sempre fem cas a les xarxes socials, no? O les xarxes socials són les que ens sembla que tot passa allà, no? Però després també hi ha el dia a dia paral·lel, no? Doncs que bé, doncs que també hem d'actuar, no? I de solucionar doncs molts problemes, no? I de moltes situacions que sorgeixen cada dia, no? I de tots aquests projectes, en definitiva, no? Que fan moure, no? Perquè una cosa és el dia a dia, no? I l'altra cosa és el que a mig termini i a llarg termini ja planifiques, que no sempre s'explica tot, no? Perquè si no atabalaríem sí. molt al ciutadà, no? Però que bé, també és la nostra obligació doncs, fer aquest exercici constant.
3: Clar, dins aquesta planificació hi ha els reptes que té Pineda pel futur, no? Home, sempre es parla una mica del mateix, podríem dir, no? Però no sé amb què es podria resumir aquesta situació de Pineda i els reptes que afronta en un món molt globalitzat. Jo diria de Pineda que és aquesta població que creix constantment de població, no? Fet que és palpable, no?
4: Sí, les dades ho diuen, no? Estem en creixement, també tenim capacitat de creixement i això no ha de fer por, no? Aquest creixement ha de ser sostingut, no? I amb aquesta capacitat, no, de poder atendre doncs, a aquestes noves demandes que ens arriben i que evolucionen. No? I penso que també hem de dir això, que la realitat canvia, que nosaltres fem un pla, no? un pla d'actuació municipal i que a l'any i a l'any i mig, i als dos i mig, hem de fer actualitzacions i modificacions i incloure noves accions, no?, per poder donar resposta a aquestes noves realitats. Jo penso que s'ha fet molt bona feina, no? Jo estic molt orgullosa d'haver rebut, no?, tot aquest llegat, de tota aquesta feina feta, i moltes vegades les persones que arriben de fora ens ho expliquen també, no? Les persones que han arribat noves a viure a Pineda, de dir, ostres, que tenim un poble, no?, de privilegi en molts sentits. Tenim moltes coses a millorar i aquí estem per atendre-les, no? Però bé, tenim uns equipaments, no? S'ha fet un esforç durant molts anys per tenir un nivell d'equipaments i de serveis envejable, jo us diria que la comarca, no? Tot i les dades que tenim, que molt millorables segurament en molts aspectes, a nivell d'equipaments, doncs el que dèiem, no? Serveis educatius que som l'enveja, serveis d'escoles bressol, vam ser pioners, seguim sent pioners, amb una cobertura del 98% a les persones empadronades, a les famílies empadronades al nostre municipi. El tema dels cursets de natació, l'accés a tota la xarxa de cursos i tallers del centre cívic, en què es prioritza també la inscripció a les persones residents, no? Aquesta cura, no? Aquesta atenció a les persones que viuen aquí, no? I que acollim també doncs d'altres municipis, només faltaria, no?, per aquest tema també que dèiem de capitalitat, però que hem de tenir també, no?, aquesta cura de les persones que viuen, no?, aquesta millora també de serveis fonamentals, com dèiem, també amb el tema del DNI i passaports, que hem sigut dels primers municipis a Catalunya que ho ha aconseguit. El tema de l'aparcament, no?, ho tenim i no ho valorem, no?, les persones que venen, o de municipis del costat, doncs, quina sort poder tenir aquesta facilitat per d'aparcament, no?, per poder aparcar arreu de Pineda de forma gratuïta, no?, amb aquesta targeta que doncs el govern va voler traslladar i que segueix traslladant a cost zero al ciutadà, no?, la millora del transport, no?, deia reptes, no?, la millora del transport és obvi, és evident, però ja s'ha fet també moltes coses, no? S'ha millorat la freqüència tant cap a Barcelona Centre com a l'aeroport. S'ha traslladat recordem, no? El que passa que a vegades la memòria doncs la tenim més curta, no? Vivim molt al dia a dia, no? Però es va traslladar els busos també cap a la zona marítima, no? Per donar cobertura també cap a Barcelona Centre i cap a l'aeroport i donar cobertura a més ciutadans d'altres barris, no? Que no no tothom hagués d'anar a la Nacional a buscar aquests, aquests busos, no? Amb una pineda segura. No? Jo penso, i segurament doncs, que algun partit no, es troba còmode, es trobaria còmode doncs, que no fos així, no? Perquè són discursos que a vegades doncs, bé, calen, no? O fan por, no? Però Pineda és segura, no ho dic jo, ho diuen les dades, no? I bé, jo penso que podem parlar amb les persones que viuen, residents del nostre municipi, en què justament en el temps, no? Aquests 3 anys en què han arribat 3.000 persones, no? S'ha reduït un 23% el número de delictes al nostre municipi. Per tant, home, les dades són per explicar-les, no? I això també vol dir que aquestes persones que arriben, no? Doncs arriben persones, doncs, normals, per entendre'ns, no? Que no ens ve re estrany, que hem de tenir aquesta capacitat també d'acollida i de pujada d'habitants sostinguda, no? El tema de l'ocupació, no? Que també genera, no? Sobretot les persones més grans, no? Aquests neguits, no? Doncs a Pineda tenim unes dades, ens agradaria que fos zero, però no poden ser zero, no? És un problema que tenim, jo diria, a nivell nacional, no? I per tant, doncs és un tema que tenim molt contingut i sempre el govern que en aquest cas jo represento, no? Sempre hem sigut molt clars amb el tema de l'ocupació, tolerància a zero, no hi ha ocupació bona i hi ha ocupació dolenta, l'ocupació no es pot defensar, no? Perquè llavors genera també altres situacions amb més complexitat. Això no vol dir que no treballem per polítiques socials d'habitatge, no? I per intentar resoldre, no? Aquesta situació, que al final passa, no? Per posar més oferta, no? Perquè bé, la demanda, tots tenim clar que és claríssima, d'habitatge, i que és un problema molt més estructural, no? Però bé, que Pineda penso, no? Que hem de treure pit, no? Que no cal que ens ho diguin els de fora que acaben d'arribar per dir doncs que tenim un municipi meravellós, no? amb moltes activitats, no? L'aposta que fa el govern per a aquesta dinamització constant, no només a nivell cultural, que pensem que és molt important, l'abast de la cultura a tothom, i m'agradaria reiterar-ho, no? Perquè bé, està molt bé, no? que puguem reivindicar qualsevol manifestació cultural, però des de l'àmbit públic penso que ens toca fer, no? Apropar aquesta cultura gratuïta o molt propera a la gratuïtat perquè tothom pugui accedir, però també, no?

0: econòmic, no?, que el nostre municipi necessita. Només cal veure, jo sempre dic, no?, el que camina, no?, i que els que caminem molt pel nostre municipi, no?, jo penso que al carrer, per dir exemples, plaça Espanya, plaça Amèlies, doctor Bartomeu, penso que mai, parlo d'aquests carrers perquè són el centre, no?, centre comercial, el pol comercial, no?, més important que tenim al nostre municipi, penso que mai havia estat com està ara a nivell de dinamisme amb aquests referents de restauració i de comerç com tenim ara mateix al nostre municipi.
1: Què en pensa de l'oposició? Si pensa que ha estat constructiva, si no... Clar, aquí en les entrevistes que hem fet prèviament amb tots els portaveus, no?, ens deien, bueno, es queixen una mica d'aquesta falta de projecte que asseguren que té l'Ajuntament de Pineda, que viu molt al dia, ho faig així d'una manera molt resumida, no? O de que es prioritza més l'aparició pública, que de vegades alguna mena de gestió més a llarg termini, no?, per dir-ho així. Sí. I com està la relació? Després li preguntaré pel seu partit, perquè no em vull oblidar, perquè ens queden pocs minuts, però li vull preguntar pel seu partit i com preparen aquest any. Ara parlem d'això, de l'oposició. Què en pensa, com veu aquests perfils, tinguent en compte que hi haurà alguna novetat en quant a algun partit que canviarà de portaveu, però d'altres que no. Vull dir que hi haurà força continuïtat si tot va bé de cara a la campanya, si més no, no?
0: Doncs bé, jo penso que l'oposició en general, no?, és força constructiva. Sempre tindríem, no?, alguna... bé, doncs...
1: algun matís, no?,
0: algun matís, algun matís, no? Jo penso que... que hem de ser molt responsables.
1: El Partit Popular va estar al govern, que després va deixar d'estar-ho, perquè senzillament en aquell moment no va convenir, no? O no es va arribar a l'acord.
0: Jo penso que en el moment en què es va incorporar, doncs, el regidor, el Diego, doncs era una situació concreta, amb un plantejament concret, a la persona, no?, del Diego, no?, quan ell va decidir plegar, i la relació jo penso que va ser molt bona, no només en la regidoria en què va ser ell responsable, sinó a nivell de govern, no? Jo penso que un govern, sigui del color que sigui, ha d'haver aquesta confiança, no?, aquesta lleialtat, aquest treball conjunt, i penso que va existir, no? Al final, a nivell local, jo penso que tractem amb persones, no?, no tant amb colors polítics, tot és evident, no?, que hi ha una ideologia de base, doncs, que ens apropa una miqueta més o ens allunya una miqueta més, no? Però en aquest cas jo penso que va ser bé, una relació molt, molt fluida, i que, i que en el moment que ell va plegar, no?, va deixar l'acte, doncs es va considerar, doncs, de no incorporar el seu substitut a govern.
1: Que, per cert, si fem cas de les xarxes socials, en Diego ha dit que avui tornarà al ple municipal. Tornarà com a espectador, eh? Sí. Perquè ens ha explicat que feia un any, doncs, que va plegar, no?
0: Es troba a faltar, potser.
1: I dic, avui ho dic com a cosa que hem vist aquest matí a les xarxes socials. Dic, mira, Diego, aquesta tarda el tornarem a trobar.
0: Sí.
1: I la resta de portaveus, com els veu?
0: Jo el que també et volia comentar, no?, del que has comentat tu, és el tema dels anuncis, no? Aquesta crítica, no sé si es fa, no?, però que crítica o comentari, no?, doncs que expliquem masses coses, no?, doncs, a xarxes socials o amb anuncis, a veure, si expliques, per què expliques? Si no expliques, per què no expliques suficient? Jo penso que tot el gabinet d'alcaldia, de comunicació que ens dediquem a explicar, penso que és la nostra obligació. Ja fa molts anys que expliquem o intentem explicar les màximes coses, ser el més pedagògics possibles, de com entrar una subvenció, com sol·licitar la documentació, com renovar el DNI. És la nostra obligació facilitar també aquesta informació. A vegades també és cert que s'expliquen coses més positives, coses més negatives, projectes o subvencions que ens han donat. Si remodelem el Nino Buscató, doncs ho hem d'explicar, perquè no estava al PAM, perquè ha sorgit d'aquesta manera, perquè tenim un estalvi, i a més s'ha alineat, doncs, que la Generalitat també ens dona una subvenció molt important, i era un dels serveis, no, en aquest cas esportiu, que calia ampliar, i hem vist l'oportunitat i ho fem, no? Per tant, jo penso que mai sobra comunicació, explicació i

0: ja tindrem oportunitat d'avaluar si han sigut només anuncis, no? O si al final doncs, són accions que realment es duen a terme.
1: Alcaldessa, hi ha partits que ja estan movent fitxa, alguns fins i tot de l'oposició que òbviament els interessa doncs, mostrar-se més i donar-se a conèixer millor, d'altres fins i tot alcaldes i alcaldesses de la comarca que ja estan fent anuncis o fins i tot doncs, per dir-ho així, trobades, o sigui, estan fent presentacions amb les seves seccions locals a l'hora de presentar candidatures. No sé, el PSC, si això ja ho ha fet, si ho ha de fer, si vostè es postula com a candidata. Mm. Quin és el mapa que vostè té en ment? Tinguent en compte que s'acosta l'estiu i hi ha una aturada general i després la cosa anirà molt, molt per feina, no?
0: Bé, aturar no ens aturem mai, perquè nosaltres des de govern penso que tenim la responsabilitat fins al darrer dia de... Bé, doncs que anem a votar, sinó el darrer dia de mandat. Jo ja he mostrat la meva disposició per renovar aquesta candidatura i bé, serà el partit no, que determinarà quan cregui convenient el calendari per fer aquesta tria. Pressa no en tenim, no? No tenim pressa. Nosaltres ens toca governar, ens toca acabar tota aquesta acció de mandat, amb tots aquests anuncis, no? Que a vegades doncs, entenc doncs, que potser doncs, bé, descol·loquen una mica, però que ens toca. Ens toca governar fins a l'últim dia, solucionar, no? Entendre doncs, que el poble cal fer, no? Cal entendre també no, el que ens està demanant la ciutadania. Penso que vam entendre, o jo vaig entendre des del primer dia, no? que el que teníem a sobre la taula era aquesta millora en general de tot el tema espai urbà. Vaig entrar amb un pla de xoc penso que amb moltes accions doncs molt importants, amb una dedicació de recursos també, no? Que es van deixar de dedicar a altres coses per poder millorar aquest espai públic, amb accions que ja s'han quedat, no? I que penso que la ciutadania també valora, no? I que també doncs, ens fa arribar, no? Ostres, Pineda, s'ha notat, no? Aquest canvi de contenidors per contenidors nous. A vegades són temes d'imatge, no? I de percepcions, però també són importants, no? El tema de la poda, la recollida de la poda, que també és un servei que es va ampliar dins del pla de xoc. Vam comprar noves màquines per netejar els carrers, els contenidors que es netegen cada divendres de forma itinerant, no? Perquè tots els contenidors estiguin nets cada mes. L'ampliació del contracte de neteja ara també al cap de setmana, no? Totes aquestes demandes, no? Que al final, no? Són molt del dia a dia, si vols, no? Molt de percepció de quan obro el carrer que em trobo, no? I que dins de totes aquestes accions, no? Que penso que la ciutadania té a Pineda, no? Aquest nivell en general de qualitat de vida que té el nostre municipi, doncs que hem de seguir treballant, no? per atendre, no? I per donar solucions al que ens arriba.
1: I el seu equip de govern està pensant, ho dic perquè no sé això com es fa, si això passa per anar preguntant a la gent que ja teniu, si continuen o si hi ha... Com s'articula això? Perquè
0: bé,
1: això
0: és complicat. Que no? Tenim una gran sort, no? que és l'experiència, no? Sempre deia, no? És que el Xavi Amor, no? Estava cansat, no? En aquell moment estava cansadíssim, no? I jo penso que...
1: Això va dir un partit, sí, ho deia, sí, molt, i encara no, ho diu,
0: Encara ho diu.
1: Perquè l'altre dia m'ho van dir.
0: D'acord, val. Doncs bé, doncs estava cansadíssim, no? Home, jo encara el segueixo veient i sincerament té energia per donar i per vendre, el Xavi Amor. Jo no el veia cansat, jo el veia... va donar la seva vida, tota la seva energia, i de fet a vegades deia, mare meva, aquest home no acaba l'energia, no? Ell estava cansat, resulta que jo que l'he, no? Que he seguit aquest, he continuat aquest llegat, no sé si també estaré cansada però jo penso que no, que traslladem el que som, no? En definitiva, persones normals, a peu de carrer, i que barregem, no? Això que et deia de l'equip, no? Barregem l'experiència, no? Tenim molta experiència amb gestió pública, i això doncs també és un aval, no? Ja ens hem equivocat i ens equivoquem moltes vegades, però ja tenim eines per poder per poder doncs, buscar aquestes solucions i reptes que ens trobem cada dia, no? I també persones noves, no?, que s'hauran d'incorporar a l'equip, no? Amb aquest, jo penso que amb aquest requisit fonamental, no?, que és aquestes ganes, aquesta energia per treballar incansablement 24 hores, no?, està disponible 24 hores, que no és fàcil, nosaltres als altres partits, però no és fàcil doncs, trobar persones que es vulguin dedicar, no?, primer per la mala fama, no?, que tenim la classe política, potser a nivell municipal això també és diferent, no?, però és cert, no?, que al final doncs, has de deixar de banda molts temes a nivell personal, familiar, laborals, no?, de feina, per poder compatibilitzar aquesta dedicació política mentre duri, perquè penso, i jo sempre ho he dit, no?, que, o almenys així ho veig jo, no?, que tots hem d'estar de pas, tots tenim la nostra feina i que, bé, mentre ja estiguem hi hem d'estar a totes, no?, amb tota la il·lusió del món per seguir treballant per una Pineda millor.
1: Falta molt de temps per les eleccions, falta un any. Clar, el que deia vostè abans, ja per anar acabant, hi ha molts de canvis, canvia tot molt ràpidament. Actualment el PSC Pineda, o jo diria el PSC de Catalunya, té a Pineda una de les seves principals places, no?, dures, per dir-ho així, de debatre, no?, perquè vostès venen d'unes majories absolutes, doncs, vaja, molt, molt importants. No sé com veu aquest futur panorama, és molt aviat, però tot està canviant molt, inclús la política general pot tenir influència en la política local, ho pensa, i fins i tot això ho lligo també a l'aparició de nous partits que treuen allò al nas i que poden tenir també un joc, no? Dic, perquè al final les equacions en quant a vots donen
0: resultats. Fa difícil previsió, perquè tenim escenaris nous que haurem d'anar veient, no?, quina evolució tenen, però jo com a politòloga sí que et podria dir, no?, que les dades que tenim a nivell local, no?, i contra més petit és el municipi, no?, a grans municipis sí que hi ha més influència de la política nacional o autonòmica, però en el nostre cas, no?, ciutats mitjanes o petites, al final el ciutadà i ciutadana acaba valorant, no?, acaba votant amb el que veu, no?, amb el que coneix, amb l'equip que es presenta, amb el candidat, si trasllada, no?, aquesta capacitat de dir, bueno, jo confio en que aquesta noia, no?, ho fa bé, s'ha equivocat, evidentment, pot millorar amb coses, i aquests també estan els reptes de poder-ho assumir, i de reconèixer errors, que jo penso que tots n'hem reconegut i n'hem d'aprendre, no?, però que al final ho hem vist amb altres eleccions anteriors, no?, inclús eleccions que s'ha votat alhora, no?, eleccions europees i eleccions municipals, en què els resultats han estat totalment diferents, no? Això què denota, no? Doncs que el ciutadà, penso que políticament parlant, ja som molt madurs, no? Tenim ja una societat molt madura per saber discernir, no?, què vull a nivell autonòmic, què vull a nivell europeu, o què m'agradaria a nivell europeu i què vull a nivell municipal, no?, i realment quin és l'equip, no?, quina és la persona que em genera més confiança, no?, per poder doncs, liderar aquest projecte col·lectiu.
1: Sabem que hi ha eleccions el 23 de maig de 2027, perquè això és una llei que ens ve de dalt i la data és aquesta, està triada des de, bueno, per llei, per dir-ho així, però clar, no sabem què passarà a Espanya, ho dic perquè ha estat tot tan mogut i tan remogut. Pedro Sánchez està dient que no, que allargarà fins que li toqui, que també és el 2027, que no sabem la data, però no sé si això també a nivell de la família socialista els impacta, no?, perquè al final hi ha una sacsejada tal a la política en l'àmbit estatal que els titulars
0: doncs sí, d'un altre
1: sentit, vull dir
0: que ha sacsejat, no podem dir una altra cosa que bé, doncs ens...
1: No estem fent judici, estem dient que senzillament hi ha molt de soroll,
0: és obvi que que, bé, que els anuncis que surten, no, doncs no deixen indiferents, no? Haurem d'esperar doncs com evoluciona tot plegat, i també recordar la presumpció d'innocència, que tothom té dret a poder-se defensar, a poder aportar tota la informació. De fet, aquesta passada setmana han anat sorgint informacions, no, que anaven
1: que
0: es debatien i que es anaven imaginant, no? O sigui, cada informació que treu certs diaris o certs àmbits comunicatius, doncs s'ha de dedicar, no, a explicar lo contrari, doncs no acabaríem mai, no? Jo demanaria, no, doncs aquest temps, no, en què es pugui explicar, i bé, ja hi haurà temps també de prendre les decisions que pertoquin, no? Però és totalment normal, no, que aquest tipus d'informació sacsegin, no, i preocupin a nivell, jo penso, social, no, de la cultura democràtica del nostre país, no? Aquest president ha estat un referent, no, en millores de polítiques socials, doncs, que el que dèiem, no? que ja les tenim assumides, no? Però que algú algun dia va capitalitzar, jo penso que va ser el president Zapatero, i per tant, doncs, esperem, no? Doncs que es puguin donar totes les explicacions que toquen.
1: Però al marge d'aquest cas, és veritat que hi ha una dreta i una extrema dreta que fan allò terra, mar i aire des de fa molt de temps, no? Amb tota una sèrie de, bueno, de maquinària, per dir-ho així, sí, que s'ha posat en marxa, no? Vull dir que déu-n'hi-do...
0: Jo penso que aquí el que hem d'apel·lar és aquesta responsabilitat, no? Abans en parlàvem també a nivell local, i jo penso que a nivell local, perquè ens coneixem més i encara potser fa una mica més de mal, no? Perquè coneixem a les persones, no? Però penso que hem d'apel·lar, no, a aquesta responsabilitat de no fer mal a nivell social, no? Penso que tots ja tenim molts problemes a solucionar, molts temes a sobre la taula, que tots els partits polítics ho veuen des de la seva perspectiva, evidentment. Doncs tots hem de portar des de la nostra òptica, però hi ha límits, no, que no s'haurien de passar mai, no, com és aquest respecte, no, i manteniment de la convivència, no, i aquí sí que tots en som una miqueta responsables, no, sobretot per les xarxes socials, que penso que abans de difondre, abans de compartir, abans de fer més gran, no, doncs aquestes informacions no contrastades en tots els àmbits, però en el tema polític, doncs, encara té molta més repercussió. Sí que hauríem de demanar aquesta responsabilitat de contenció, no, i de poder buscar informacions a fonts fiables, no, abans de compartir tot el que se'ns apareix a l'ordinador o al mòbil.
1: Ens toca parlar de política local, que és el que ens volem centrar, doncs, durant la nostra funció, que és aquesta, no? La nostra tasca justament és aquesta. Bé, no sé, sempre acabo preguntant les regidores portaveus, en aquest cas vostè és alcaldessa, com afronta aquest inici d'estiu. Sabem que a l'estiu també té feina, per dir-ho així, hi haurà molta activitat a Pineda, es quedarà per aquí, farà un parell de dies de vacances abans de... O no, no ho té pensat, això?
0: Doncs de moment no tenim planificades vacances, tenim molta feina. Normalment faig una aturada ja després de l'estiu, cap a octubre, encara no tinc clar quan, 3 o 4 dies sí que haurem de parar per compartir aquest temps també amb la família. I de moment, doncs, a treballar, tenim molta feina per fer, i bé, doncs ara ens arriba l'estiueja, ens arriba la festa petita, ens arriba un munt d'activitats que fan també les entitats, no? Que no ens cansem mai, no, d'agrair també tota aquesta funció social que fa les entitats, no? I per tant tenim, doncs, molta feina. L'arribada de temporada de platja també, que arribarà, i per nosaltres també és molt, molt important donar tots aquests serveis de platja, que intentem millorar any rere any. I bé, doncs, de moment vacances hauran d'esperar, però bé, encantada de poder seguir en aquesta línia, no? Ja trobarem un parell de dies per poder desconnectar a la muntanya. Jo sempre me'n vaig cap a la muntanya quan puc per agafar aire renovat per tornar a Pineda.
1: Doncs hem fet una llarga entrevista avui, aprofitant aquest cicle d'entrevistes, una primera part parlant de política local en quant a acció de l'Ajuntament, avui a ple, per tant hem dedicat doncs, la meitat d'aquesta entrevista justament a parlar d'això, i aquesta segona meitat, més en clau política, ja amb la cara i amb la vista posada doncs, al 2027. No ha anat tan malament això de la veu, no? S'ha sentit
0: no,
1: còmode
0: i s'ha sentit bé, millor, eh? Sí, m'he portat bé el cap de setmana, ho he de dir, perquè, de fet, vaig haver d'anul·lar agenda, perquè, bé, vaig estar un parell de dies amb febre, vull dir, és que tinc una setmana de tot, i al final de setmana, doncs vinga, sense veu, que això dificulta molt, no?, perquè a la nostra feina no poder parlar, doncs la veritat és que genera aquesta impotència, no?, que al final dius, ostres, doncs aturem agenda aquest parell de dies per agafar força, i sí, la veritat és que ja en trobo molt millor. Vinga, seguirem amb els sprays, amb el pròpolis, amb totes les... Que vull agrair també a tots els missatges de tots els ciutadans i ciutadanes que m'han donat un munt de remei casolans, la farigola, la mel, la llimona, perquè tal que recuperi la veu ben aviat, així que moltes gràcies a tots i a totes.
1: Ens ha passat a la ràdio que alguna vegada ha vingut algú amb el remei de la... amb la llimona ja dins el pot, i sí, vull dir que això ens ha passat, eh?
0: Home, és d'agrair, eh?
1: Sí,
0: aquestes mostres d'estima, no?, que rebem tots els que en definitiva estem en una primera línia, no?, i que bé, doncs és d'agrair doncs aquests missatges de recolzament.
1: Doncs Sílvia Biosca, moltes gràcies per haver vingut avui a Ràdio Pineda.
0: A vosaltres.
1: Sílvia
0: Biosca. Bona setmana.
1: Gràcies igualment, Sílvia Biosca, alcaldessa de Pineda pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Amb aquesta entrevista tanquem aquest cicle d'entrevistes. Recordem que la farem una repesca, per dir-ho així, el mes de juliol, just abans doncs, que arribi el mes d'agost, per doncs, valorar com està funcionant aquest inici d'estiu. I ho farem, com diem, durant el mes de juliol amb aquesta segona tanda d'entrevistes.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.

El ple municipal de l'Ajuntament de Pineda reuneix avui dilluns a la sala de plens municipal de la Casa de la Vila. El ple el podreu seguir en directe a radiopineda.cat i també al canal YouTube de l'Ajuntament de Pineda. Pel que fa als assumptes principals, el ple tractarà diferents dictàmens, també propostes d'àrees municipals diverses. En seguretat ciutadana hi haurà també un debat sobre el reglament intern sobre l'ús de les eines policials a la policia local, però també algunes liquidacions relacionades amb temes de medi ambient. També hi ha qüestions econòmiques importants, com ara la modificació del pla estratègic de subvencions, canvis també a les bases d'execució del pressupost o algunes modificacions de crèdit. Es parlarà, per exemple, del pla d'asfaltat de zones verdes o també de la licitació per una futura comissaria de la policia local de Pineda. Recordeu el ple en directe des de les 5 a radiopineda.cat. En el ple d'avui també hi haurà una moció, en aquest cas d'Esquerra Republicana, en defensa de la llengua catalana, i una altra per la millora de les condicions del personal educatiu i de la qualitat de l'educació. La presenta Pineda en Comú. Hi haurà també el torn obert de paraules. Desconvocada la vaga a Rodalies prevista pel 27 de maig i també pel dia 5 de juny. Els sindicats UGT i les Comissions Obreres han desconvocat aquesta vaga, convocada i que coincidia amb altres aturades de docents convocades a Catalunya. L'Ajuntament de Calella anuncia que invertirà 40.000 euros en la renovació de les marquesines de les parades de bus situades a la carretera Nacional 2. Són les marquesines de la línia de bus 618 que connecta l'Alt Maresme amb Barcelona. Des d'avui s'obre el termini per demanar ajuts de menjador escolar pel curs 2026-2027. La presentació de sol·licituds s'estendrà del 25 de maig, des d'avui, fins al dia 12 de juny. Tramitacions que podeu fer de forma presencial a l'edifici Pijuan i Cotiller, però també de forma telemàtica. Tota la informació la trobareu també avui a radiopineda.cat. I l'Ajuntament de Pineda obre el període de preinscripcions de l'Aula Municipal de Dansa, també de l'Escola Municipal de Música. Són dos equipaments que ofereixen formació artística adreçada als infants, als joves i també a les persones adultes.

I per últim, doncs, acabem parlant del temps, per parlar de la bonança que tindrem avui, també els propers dies, i atenció amb les temperatures, perquè poden ser fins i tot més altes a partir de dimecres, dijous i divendres. Una bossa molt càlida que afecta, doncs, tot el continent europeu. Ens porta temperatures que són inusualment altes per un mes de maig. És tot. Així acabem tota la informació d'aquí a una hora.

matí del dilluns, això és Ràdio Pineda. Gràcies, com sempre, per ser-hi, per acompanyar-me un matí més amb sons caribenys, sons ja d'estiu. És que també tenim una temperatura molt, molt estiuenca aquesta setmana, en què apreta també el sol i la calor. Luis Fonsi, es diu Canviar. De seguida amb DJ Kiago, amb Save My Love, també a punt Jess Line, clar.

0: nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Són les 11. Notícies.
1: El ple municipal de l'Ajuntament de Pineda reuneix avui dilluns a la sala de plens municipal de la Casa de la Vila. El ple el podreu seguir en directe a radiopineda.cat i també al canal YouTube de l'Ajuntament de Pineda. Pel que fa als assumptes principals, el ple tractarà diferents dictàmens, també propostes d'àrees municipals diverses. En seguretat ciutadana hi haurà també un debat sobre el reglament intern sobre l'ús de les eines policials a la policia local, però també algunes liquidacions relacionades amb temes de medi ambient. També hi ha qüestions econòmiques importants, com ara la modificació del pla estratègic de subvencions, canvis també a les bases d'execució del pressupost o algunes modificacions de crèdit. Es parlarà, per exemple, del pla d'asfaltat de zones verdes o també de la licitació per una futura comissaria de la policia local de Pineda. Recordeu el ple en directe des de les 5 a radiopineda.cat. En el ple d'avui també hi haurà una moció, en aquest cas d'Esquerra Republicana, en defensa de la llengua catalana, i una altra per la millora de les condicions del personal educatiu i de la qualitat de l'educació. La presenta Pineda en Comú. Hi haurà també el torn obert de paraules. Desconvocada la vaga Rodalies prevista pel 27 de maig i també pel dia 5 de juny. Els sindicats UGT i les Comissions Obreres han desconvocat aquesta vaga, convocada i que coincidia amb altres aturades de docents convocades a Catalunya. L'Ajuntament de Calella anuncia que invertirà 40.000 euros en la renovació de les marquesines de les parades de bus situades a la carretera Nacional 2. Són les marquesines de la línia de bus 618 que connecta l'Alt Maresme amb Barcelona. Des d'avui s'obre el termini per demanar ajuts de menjador escolar pel curs 2026-2027. La presentació de sol·licituds s'estendrà del 25 de maig, des d'avui, fins al dia 12 de juny. Tramitacions que podeu fer de forma presencial a l'edifici Pijuan i Cotiller, però també de forma telemàtica. Tota la informació la trobareu també avui a radiopineda.cat. I l'Ajuntament de Pineda obre el període de preinscripcions de l'Aula Municipal de Dansa, també de l'Escola Municipal de Música. Són dos equipaments que ofereixen formació artística adreçada als infants, als joves i també a les persones adultes.

0: I per últim, doncs, acabem parlant del temps, per parlar de la bonança que tindrem avui també els propers dies, i atenció amb les temperatures, perquè poden ser fins i tot més altes a partir de dimecres, dijous i divendres. Una bossa molt càlida que afecta, doncs, tot el continent europeu. Ens porta temperatures que són inusualment altes per un mes de maig. És tot, així acabem tota la informació d'aquí a una hora.
1: Gràcies, Pep. Seguim amb molta més música. Avui dilluns 25 de maig, sonant ja l'última de Tame Impala, també a punt Nil Moliner, i a més, Sam Smith, Hugel, Madonna, Saxeni i molts més.

0: toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.

Bona tarda. Sílvia Biosca diu avui en una entrevista a Ràdio Pineda que està disposada a repetir com a candidata a les eleccions municipals de 2027. És una entrevista que ha tancat el cicle als portaveus municipals. Ha volgut deixar clar que la decisió final, però, diu, correspon al seu partit. Ha posat en valor l'experiència del seu equip, ha apuntat que el projecte socialista es continuarà ampliant amb noves incorporacions. Ha dit que vol gent amb vocació de servei públic. Ha reivindicat el model del PSC en l'àmbit local, basat, diu, en la proximitat de la gestió i el coneixement directe de la realitat municipal. També ha parlat de la política local del dia a dia. Ha dit que ella està disposada a liderar el seu equip a Pineda, però, diu, no tenen pressa. Els correspon ara governar fins l'any que ve. En aquesta entrevista ha parlat també de l'actualitat política municipal, una entrevista que podeu recuperar íntegrament avui a radiopineda.cat. Justament el ple municipal de l'Ajuntament de Pineda reuneix avui des de les 5 de la tarda a la sala de plens municipal. El ple el podreu seguir en directe a radiopineda.cat i al canal YouTube de l'Ajuntament de Pineda. Pel que fa als assumptes més importants, el ple tractarà d'atorgar de més pressupost el pla d'asfaltat, ampliar zones verdes d'aparcament o la licitació per tenir una futura comissaria de policia local. Hi haurà també dues mocions, una en defensa del català que presenta Esquerra Republicana i una altra per la millora dels àmbits educatius. La presenta Pineda en Comú. Hi haurà també el torn obert de paraules. Els sindicats UGT i Comissions Obreres es convoquen la vaga de Rodalies convocada pel 27 de maig i el dia 5 de juny. Coincidia amb aturades de docents convocades a Catalunya, però, com diem, s'ha desconvocat aquesta vaga. I l'Ajuntament de Calella informa que invertirà 40.000 euros en les noves marquesines de les parades de bus situades a la carretera Nacional 2. L'Ajuntament de Pineda obre el calendari per sol·licitar ajuts de menjador escolar 2026-2027. Les famílies ja podeu demanar cita prèvia per presentar aquesta sol·licitud. Mentrestant, l'Ajuntament de Pineda també obre el període de preinscripcions per l'any que ve de l'Aula Municipal de Dansa i de l'Escola Municipal de Música. Són dos equipaments que ofereixen formació artística adreçada a infants, joves i persones adultes. Cap de setmana ens ha deixat molta activitat cultural a Pineda i comarca. D'una banda, per exemple, dissabte es va poder gaudir d'un concert de glosa amb un vermut al pati de Can Comas. I aquest diumenge s'ha celebrat novament l'Aplec de l'Arola, amb un programa molt ple de cultura, de tradició, molt bon ambient i també molt bon temps. Un cop més, molta gent va anar fins a Orsavinyà en aquesta jornada molt festiva i molt consolidada del calendari festiu al Montnegre. De cap de setmana, destaquem que s'ha celebrat el Rocío a Catalunya i també una nova edició de Desafío de Guerreros, una cursa d'àmbit privat amb una carrera d'obstacles que s'ha fet també a Pineda. També destaquem la Malgrat Shopping, celebrada el cap de setmana a Malgrat de Mar, una jornada plena d'activitats comercials, lúdiques i també gastronòmiques. A Santa Susanna s'ha celebrat el Susanna Blues Festival, amb moltes activitats obertes a tothom. I a Calella ha actuat l'actor Joel Joan. I encara direm també de Calella que s'ha fet la 17a marxa solidària contra el càncer a benefici de Oncolliga. Encara de l'àmbit esportiu destacarem que les patinadores Noa i Paula Montasell han signat una actuació destacada a la Copa del Món de Patinatge Artístic a Alemanya. Una molt bona posició per les patinadores que avui expliquem també a radiopineda.cat. I calor intensa, i a mesura que avanci la setmana encara tindrem una calor més intensa, com si estiguéssim a ple estiu. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Ràdio Pineda.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Ràdio Pineda ha tancat avui el cicle d'entrevistes als portaveus municipals i Sílvia Biosca, del PSC, ha dit que està disposada a repetir com a candidata a les eleccions municipals de 2027. En una entrevista ha explicat que pot ser candidata, però que això correspon al partit. Ara toca, diu, governar fins al darrer dia de mandat, assegurat en aquesta entrevista a Ràdio Pineda. Ha posat en valor l'experiència del seu equip de govern i ha apuntat que el projecte socialista es continuarà ampliant amb noves incorporacions amb vocació de servei públic. Són persones normals, diu, amb experiència en la gestió i amb voluntat de treballar per Pineda amb els sacrificis que això comporta. Ho ha dit en aquesta entrevista avui a Ràdio Pineda.
1: Ja hem estat a la meva disposició per renovar aquesta candidatura i bé, serà el partit, no, que determinarà quan cregui convenient el calendari per fer aquesta tria. Pressa no en tenim, no? No tenim pressa. Nosaltres ens toca governar, ens toca acabar tota aquesta acció de mandat. Cal entendre també, no, el que ens està demanant la ciutadania. Penso que vam entendre, o jo vaig entendre des del primer dia, no, que el que teníem a sobre la taula era aquesta millora en general de tot el tema espai urbà. Vaig entrar amb un pla de xoc, doncs, molt important, amb una dedicació de recursos també, no, que es van deixar dedicar a altres coses per poder millorar aquest espai públic, amb accions que ja s'han quedat, no, i que penso que la ciutadania també valora, no, i que també, doncs, ens fa arribar, no.
0: En aquesta entrevista, Sílvia Biosca ha reivindicat el model del PSC en l'àmbit local. Diu que està basat en la proximitat, la gestió i el coneixement directe de la realitat. Ha remarcat que en poblacions mitjanes o petites es vota en clau local, es prioritza l'equip i el candidat per sobre de dinàmiques estatals. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de fugir de la polarització. Aposta, diu, per la convivència i el contrast de la informació. Ho ha explicat també en aquesta entrevista a Ràdio Pineda.
1: El ciutadà i ciutadana acaba valorant, no, acaba votant amb el que veu, no, amb el que coneix, amb l'equip que es presenta, amb el candidat, si trasllada, no, aquesta capacitat de dir, bueno, jo confio en que aquesta noia ho fa bé, assumir, i de reconèixer errors, que jo penso que tots n'hem reconegut i n'hem d'aprendre, no? Però que al final ho hem vist amb altres eleccions anteriors, no? Inclús eleccions que s'ha votat alhora, no? Eleccions europees i eleccions municipals, en què els resultats han estat totalment diferents. El ciutadà, penso que ja som molt madurs, no? Tenim ja una societat molt madura per saber discernir, no, què vull a nivell autonòmic, què vull a nivell europeu i què vull a nivell municipal, no? I realment quin és l'equip, no? Quina és la persona que em genera més confiança, no? per poder, doncs, liderar aquest projecte col·lectiu.
0: En aquesta entrevista ha dit també que segurament incorporaran persones noves amb el requisit, diu, de treballar per Pineda amb els sacrificis laborals que tot això comporta. També ha dit que tothom té la seva feina, però que si estem en política, la gent s'hi ha d'implicar. Sílvia Biosca ha fet balanç del seu mandat, ha posat en relleu la tasca feta des del govern municipal, que va iniciar-se amb un pla de xoc per millorar serveis o recursos. Ha destacat que, tot i reconèixer aspectes a millorar, Pineda compta avui amb un gran nivell d'equipaments i de serveis, que cal posar, diu, en valor tot allò que funciona. Ha avançat que l'equip de govern tirarà endavant un nou pla d'asfaltat, una inversió de 2 milions d'euros. També ha anunciat la licitació per adquirir una nova comissaria de policia local per noves funcions i nous serveis, com ara una oficina fixa de tramitació de DNI o de passaports. I ha parlat també de noves zones verdes d'aparcament, qüestions que es tractaran, per cert, avui al ple municipal de l'Ajuntament de Pineda. I en aquesta entrevista ha dit també que Pineda és una població segura. Ha dit que s'han reduït un 23% els delictes, tot i el creixement demogràfic. I ha dit que no vol tenir tolerància amb les ocupacions conflictives. Ha dit que s'ha fet molta tasca per millorar la recollida de la brossa o amb la compra de nova maquinària, que la gent valora molt positivament. Ha valorat també el paper de l'oposició, ha demanat que sigui constructiva i ha insistit en la importància d'explicar la gestió a la ciutadania. Ha acabat l'entrevista dient que cal saber escoltar, atendre i posar energia. Diu que tot això és clau per resoldre el dia a dia sense perdre tenir una perspectiva de futur. Sílvia Biosca ha tancat el cicle d'entrevistes.

0: Doncs justament el ple municipal es reuneix avui a l'Ajuntament de Pineda des de les 5 a la sala de plens. El podreu seguir en directe a radiopineda.cat i també al canal YouTube de l'Ajuntament de Pineda. Com us dèiem fa un instant, aquest ple municipal tractarà d'atorgar de més pressupost al pla d'asfaltat, ampliar zones verdes d'aparcament i licitar per disposar d'una futura comissaria de policia local. També hi haurà altres qüestions que es tractaran, com diem, en el ple municipal. A més, hi haurà dues mocions. Una la presenta Esquerra per la defensa del català. L'altra la presenta Pineda en Comú per la qualitat en l'educació pública. Hi haurà també el torn obert de paraules que es farà, com sabeu, a la darrera part del ple municipal. El podreu seguir a radiopineda.cat i al canal YouTube de l'Ajuntament des de les 5 de la tarda. I els sindicats UGT i Comissions Obreres anuncien que desconvoquen la vaga de Rodalies convocada pel 27 de maig i el dia 5 de juny, coincidia, per cert, amb aturades dels docents a Catalunya. Han informat en un comunicat que han arribat a un acord amb la direcció per posar en marxa un procés de mobilitat funcional i cobrir les places vinculades, diuen, a la intervenció. Mentrestant, l'Ajuntament de Calella anuncia que invertirà 40.000 euros en la renovació de les marquesines de bus a la carretera N2. És un pla de xoc de Calella. Inclou les línies que passen per Calella de bus, entre elles la 618, que connecta l'Alt Maresme amb Barcelona. Recordeu, s'ha obert el termini avui mateix per demanar ajuts de menjador escolar pel curs que ve. L'Ajuntament de Pineda anuncia que obre el calendari per sol·licitar aquests ajuts. Les famílies ja podeu demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud. Des d'avui fins al dia 12 de juny. Les tramitacions es fan de forma presencial o bé trucant al 93-767-1560. Us podeu adreçar a l'edifici Pijuan i Cotiller i també fer-ho de forma telemàtica. I encara afegirem que l'Ajuntament també informa que ha obert les inscripcions de dansa per l'Escola de Dansa i de Música amb una oferta per a totes les edats. Ha obert aquest període, com diem, avui mateix, fins al dia 7 de juny, amb cursos d'iniciació, nivell bàsic o aprofundiment i també, doncs, molts instruments a l'Escola Municipal de Música. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. I aquests dies també es du a terme la neteja de la Riera de Pineda, també a Can Feliu de Manola, tot plegat amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat, que porta a terme aquests ajuts pel manteniment de les rieres i la conservació de les lleres fluvials. En el cas de Pineda es treuen les canyes i s'hi deixa la flora autòctona, com ara l'aloc. El cap de setmana ens ha deixat molta activitat cultural a Pineda, per exemple, una nova proposta cultural amb un concert de glosa al pati de Can Comas, que combinava la música i la improvisació amb un ambient festiu i molt participatiu. Va acabar, per cert, amb un vermut popular per tots els assistents. L'Aplec de l'Arol es va celebrar ahir diumenge amb un programa ple de cultura, tradició, bon ambient i molt bon temps. Tot això a Orsevinyà, amb la tradició popular habitual, activitats familiars o una gran divulgació cultural. Una ruta guiada amb sortida de Cal Capità i es va presentar el llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans de Daniel Rangel. També es van ballar danses tradicionals, es van escoltar sardanes i van haver-hi molts detallers per la mainada. També es va posar a la venda una samarreta que ha agradat molt a tothom. I es va fer la missa a l'església de Sant Llop i una cercavila gegantera. I després també la rifa popular i un dels plats forts va ser l'actuació de Catastrofer i de Sant Cats, amb un repertori musical, com sempre, de molta qualitat. L'organització ha anat a càrrec del CAU de Pineda, amb el Montpalau Team, amb el suport de l'Ajuntament de Tordera, la parròquia de Sant Llop, Protecció Civil i també la Diputació de Barcelona. També coincidint amb aquesta data de Pentecosta, doncs també s'ha fet l'anada cap al Rocío de Catalunya. També des de Pineda s'ha fet aquest camí. Per cert que diumenge es va fer a Pineda també la nova edició de Desafío de Guerreros, una iniciativa privada que són, doncs, en veritat carreres obstacles i s'ha fet, com diem, aquest cap de setmana a Pineda. També destaquem de Malgrat de Mar que s'ha fet la Malgrat Shopping, amb una jornada plena d'activitats comercials, lúdiques i gastronòmiques i també tallers florals i presentacions de moda. A Santa Susanna, la nova edició del Susanna Blues Festival, amb moltes activitats obertes a tothom. I a Calella destaquem l'actuació de l'actor Joel Joan. que ara afegirem també que Calella ha acollit la marxa solidària contra el càncer d'Oncolliga, que una vegada més ha estat tot un èxit de participació. S'ha fet aquest diumenge al matí. I gran paper de les germanes Montasell a la Copa del Món de Patinatge Artístic. Les patinadores Noa i Paula Montasell han signat una actuació destacada a la Copa del Món disputada la setmana passada a Alemanya. La Noa va acabar cinquena posició i la Paula va acabar desena, però hi havia molt de nivell. El campionat celebrat la setmana passada ha reunit centenars d'esportistes de 25 països diferents. S'ha consolidat com una de les cites més importants del calendari internacional. Aquestes dues patinadores pinedenques continuen demostrant el seu bon moment. I ara sí, ens interessem per la previsió del temps, crònica de Jordi Pérez.
1: Avui dilluns hem d'esperar un dia de sol, de calor, com ahir pràcticament, vents molt fluixos, una mica de llevantet,

seran. Veurem més valors per sobre dels 35 graus amb escreix, sobretot a partir de dimecres i sobretot dijous, divendres, i aquí la costa, pues, si es donen aquestes humitats baixes, bufen una mica vents terrals, pues 27, 28 i potser fregant els 30. Per tant, estem en una situació complicada de calor. Atenció als avisos a partir de dimecres, dijous, divendres, potser també dissabte, perquè s'activaran a dojo per tot Catalunya per temperatures de canícula. Què vol dir de canícula? Temperatures com si estiguéssim doncs, des del 15 de juliol al 15 d'agost. O sigui, estem parlant de finals de maig.

et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.

0: Són les dues. Notícies.
1: Bona tarda. Sílvia Biosca diu avui en una entrevista a Ràdio Pineda que està disposada a repetir com a candidata a les eleccions municipals de 2027. És una entrevista que ha tancat el cicle als portaveus municipals. Ha volgut deixar clar que la decisió final, però, diu, correspon al seu partit. Ha posat en valor l'experiència del seu equip, ha apuntat que el projecte socialista es continuarà ampliant amb noves incorporacions. Ha dit que vol gent amb vocació de servei públic. Ha reivindicat el model del PSC en l'àmbit local, basat, diu, en la proximitat de la gestió i el coneixement directe de la realitat municipal. També ha parlat de la política local del dia a dia. Ha dit que ella està disposada a liderar el seu equip a Pineda, però, diu, no tenen pressa. Els correspon ara governar fins l'any que ve. En aquesta entrevista ha parlat també de l'actualitat política municipal, una entrevista que podeu recuperar íntegrament avui a radiopineda.cat. Justament el ple municipal de l'Ajuntament de Pineda reuneix avui des de les 5 de la tarda a la sala de plens municipal. El ple el podreu seguir en directe a radiopineda.cat i al canal YouTube de l'Ajuntament de Pineda. Pel que fa als assumptes més importants, el ple tractarà d'atorgar de més pressupost el pla d'asfaltat, ampliar zones verdes d'aparcament o la licitació per tenir una futura comissaria de policia local. Hi haurà també dues mocions, una en defensa del català que presenta Esquerra Republicana i una altra per la millora dels àmbits educatius. La presenta Pineda en Comú. Hi haurà també el torn obert de paraules. Els sindicats UGT i Comissions Obreres es convoquen la vaga de Rodalies convocada pel 27 de maig i el dia 5 de juny. Coincidia amb aturades de docents convocades a Catalunya, però, com diem, s'ha desconvocat aquesta vaga. I l'Ajuntament de Calella informa que invertirà 40.000 euros en les noves marquesines de les parades de bus situades a la carretera Nacional 2. L'Ajuntament de Pineda obre el calendari per sol·licitar ajuts de menjador escolar 2026-2027. Les famílies ja podeu demanar cita prèvia per presentar aquesta sol·licitud. Mentrestant, l'Ajuntament de Pineda també obre el període de preinscripcions per l'any que ve de l'Aula Municipal de Dansa i de l'Escola Municipal de Música. Són dos equipaments que ofereixen formació artística adreçada a infants, joves i persones adultes. Cap de setmana ens ha deixat molta activitat cultural a Pineda i comarca. D'una banda, per exemple, dissabte es va poder gaudir d'un concert de glosa amb un vermut al pati de Can Comas. I aquest diumenge s'ha celebrat novament l'Aplec de l'Arola, amb un programa molt ple de cultura, de tradició, molt bon ambient i també molt bon temps. Un cop més, molta gent va anar fins a Orsavinyà en aquesta jornada molt festiva i molt consolidada del calendari festiu al Montnegre. De cap de setmana, destaquem que s'ha celebrat el Rocío a Catalunya i també una nova edició de Desafío de Guerreros, una cursa d'àmbit privat amb una carrera d'obstacles que s'ha fet també a Pineda. També destaquem la Malgrat Shopping, celebrada el cap de setmana a Malgrat de Mar, una jornada plena d'activitats comercials, lúdiques i també gastronòmiques. A Santa Susanna s'ha celebrat el Susanna Blues Festival, amb moltes activitats obertes a tothom. I a Calella ha actuat l'actor Joel Joan. I encara direm també de Calella, que s'ha fet la 17a marxa solidària contra el càncer a benefici de Oncolliga. I encara de l'àmbit esportiu destacarem que les patinadores Noa i Paula Montasell han signat una actuació destacada a la Copa del Món de Patinatge Artístic a Alemanya. Una molt bona posició per les patinadores que avui expliquem també a radiopineda.cat. I calor intensa, i a mida que avanci la setmana encara tindrem una calor més intensa, com si estiguéssim a ple estiu. És tot, més informació d'aquí a una hora.

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bon dia.

0: Són les 3. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda obre el calendari per sol·licitar els ajuts de menjador escolar del curs 2026-2027. Les famílies ja poden demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud en cas d'optar per la via presencial. El període de presentació de sol·licituds s'estendrà del 25 de maig al 12 de juny. Les tramitacions es podran fer de manera presencial, amb cita prèvia trucant al 93-767-1560 i adreçant-se a l'edifici Pijuan i Cotiller, com de forma telemàtica a través de la seu electrònica municipal. L'Ajuntament de Pineda obre també el període de preinscripcions pel curs 2026-2027 de l'Aula Municipal de Dansa i de l'Escola Municipal de Música. Dos equipaments que ofereixen formació artística adreçada a infants, joves i persones adultes. El termini per formalitzar la sol·licitud serà del 25 de maig al 7 de juny i es farà principalment en línia. Pel que fa a l'Aula Municipal de Dansa, l'oferta inclou cursos d'iniciació, nivell bàsic i d'aprofundiment, així com grups específics per adults. Aquest mes de maig estan fent-la els treballs de neteja i manteniment de lleres a la Riera de Can Feliu de Manola i també de la Riera de Pineda. Es prioritza la retirada de canya americana, que és espècie invasora i ocupa tota la llera, incrementant el cost de manteniment, a més d'afavorir plagues i crear inestabilitat als talussos. Paral·lelament, es faran feines de restauració i millora ecològica per afavorir que la llera es recuperi amb espècies pròpies de les rieres mediterrànies del Maresme. Les patinadores Noa i Paula Montasell van signar una actuació destacada a la Copa del Món del Patinatge Artístic, disputada fa 3 setmanes a Garmisch, Alemanya. La Noa va finalitzar en cinquena posició, mentre que la Paula va acabar en desena, en una competició d'alt nivell. I el temps. Avui dilluns tenim un dia de sol i calor i la mar molt tranquil·la. Temperatures altes al voltant dels 26 graus a la costa. Demà dimarts mantenim una nova jornada assolellada amb temperatures sense gaires canvis i amb una lleugera tendència a pujar. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

Bona tarda. Sílvia Biosca diu avui en una entrevista a Ràdio Pineda que està disposada a repetir com a candidata a les eleccions municipals de 2027. És una entrevista que ha tancat el cicle als portaveus municipals. Ha volgut deixar clar que la decisió final, però, diu, correspon al seu partit. Ha posat en valor l'experiència del seu equip, ha apuntat que el projecte socialista es continuarà ampliant amb noves incorporacions. Ha dit que vol gent amb vocació de servei públic. Ha reivindicat el model del PSC en l'àmbit local, basat, diu, en la proximitat de la gestió i el coneixement directe de la realitat municipal. També ha parlat de la política local del dia a dia. Ha dit que ella està disposada a liderar el seu equip a Pineda, però, diu, no tenen pressa. Els correspon ara governar fins l'any que ve. En aquesta entrevista ha parlat també de l'actualitat política municipal, una entrevista que podeu recuperar íntegrament avui a radiopineda.cat. Justament el ple municipal de l'Ajuntament de Pineda reuneix avui des de les 5 de la tarda a la sala de plens municipal. El ple el podreu seguir en directe a radiopineda.cat i al canal YouTube de l'Ajuntament de Pineda. Pel que fa als assumptes més importants, el ple tractarà d'atorgar de més pressupost el pla d'asfaltat, ampliar zones verdes d'aparcament o la licitació per tenir una futura comissaria de policia local. Hi haurà també dues mocions, una en defensa del català que presenta Esquerra Republicana i una altra per la millora dels àmbits educatiu. La presenta Pineda en Comú. Hi haurà també el torn obert de paraules. Els sindicats UGT i Comissions Obreres desconvoquen la vaga de Rodalies convocada pel 27 de maig i el dia 5 de juny. Coincidia amb aturades de docents convocades a Catalunya, però, com diem, s'ha desconvocat aquesta vaga. I l'Ajuntament de Calella informa que invertirà 40.000 euros en les noves marquesines de les parades de bus situades a la carretera Nacional 2. L'Ajuntament de Pineda obre el calendari per sol·licitar ajuts de menjador escolar 2026-2027. Les famílies ja podeu demanar cita prèvia per presentar aquesta sol·licitud. Mentrestant, l'Ajuntament de Pineda també obre el període de preinscripcions per l'any que ve de l'Aula Municipal de Dansa i de l'Escola Municipal de Música. Són dos equipaments que ofereixen formació artística adreçada a infants, joves i persones adultes. Cap de setmana ens ha deixat molta activitat cultural a Pineda i comarca. D'una banda, per exemple, dissabte es va poder gaudir d'un concert de glosa amb un vermut al pati de Can Comas. I aquest diumenge s'ha celebrat novament l'Aplec de l'Arola, amb un programa molt ple de cultura, de tradició, molt bon ambient i també molt bon temps. Un cop més, molta gent va anar fins a Orsavinyà en aquesta jornada molt festiva i molt consolidada del calendari festiu al Montnegre. De cap de setmana, destaquem que s'ha celebrat el Rocío a Catalunya i també una nova edició de Desafío de Guerreros, una cursa d'àmbit privat amb una carrera d'obstacles que s'ha fet també a Pineda. També destaquem la Malgrat Shopping, celebrada el cap de setmana a Malgrat de Mar, una jornada plena d'activitats comercials, lúdiques i també gastronòmiques. A Santa Susanna s'ha celebrat el Susanna Blues Festival, amb moltes activitats obertes a tothom. I a Calella ha actuat l'actor Joel Joan. I encara direm també de Calella que s'ha fet la 17a marxa solidària contra el càncer a benefici de Oncolliga. I encara de l'àmbit esportiu destacarem que les patinadores Noa i Paula Montasell han signat una actuació destacada a la Copa del Món de Patinatge Artístic a Alemanya. Una molt bona posició per les patinadores que avui expliquem també a radiopineda.cat. I calor intensa, i a mesura que avanci la setmana encara tindrem una calor més intensa, com si estiguéssim a ple estiu. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: actua per salvar vides i superar l'ictus.
1: És per això que des de l'Ajuntament de Pineda també volem adherir-nos al manifest Tots contra l'ictus, com a mostra de compromís amb la prevenció i la sensibilització sobre l'ictus, i ens comprometem a promoure, en la mesura de les possibilitats municipals, accions de difusió i sensibilització per la prevenció de l'ictus i el reconeixement dels seus símptomes. I ara procedirem a la lectura del manifest en si, que diu «Una crida a la implicació institucional i social». Amb aquest manifest fem una crida a totes les institucions sanitàries, col·legis professionals, entitats socials, empreses i a la ciutadania en general a...
2: Donar suport actiu a les campanyes de sensibilització i educació sanitària sobre l'ictus. Promoure la prevenció com a eina fonamental de salut pública. Millorar la resposta sanitària urgent i la continuïtat assistencial a través de la recerca i la innovació. I assolir la inclusió social implementant les mesures i actuacions socials que necessiten les persones afectades i les seves famílies.
3: Superar l'impacte de l'ictus no és només un repte mèdic, és social, comunitari i polític. És una missió col·lectiva que requereix unitat d'acció, lideratge institucional i compromís ciutadà. Per això, el Departament de Salut i la Fundació Ictus conviden totes les persones, entitats i organitzacions a adherir-se a aquest manifest, com a mostra d'un compromís ferm per una Catalunya sensible, informada i decidida a actuar per salvar vides i superar l'ictus. Assumint aquest compromís, es procedirà a comunicar aquest acord als promotors del manifest Tots contra l'ictus, així com a les entitats locals vinculades a la salut i al benestar social. Bé, doncs amb aquestes darreres paraules conclou aquest manifest de suport i passem doncs a l'inici de l'ordre del dia. En primer lloc, ens constituïm com a Junta General Ordinària de la Societat Municipal Via.SL per tractar els dos temes, els dos punts dels comptes, relatius als comptes anuals de la societat municipal per l'exercici 2025. Ens els explica Santi Massip. Endavant.
4: Gràcies, alcaldessa. Bé, ens constituïm en la Junta General Ordinària, que pràcticament correspon a tots els membres del ple, per complir amb el requisit d'aprovació d'aquests comptes dels que ja es va donar compte al Consell d'Administració de Via.Punt. Un cop analitzat, presentat el balanç de resultats entre ingressos i despeses, també superats tots els informes tècnics pertinents, fins i tot l'anàlisi de l'auditoria que tenim contractada amb una empresa especialitzada. Com l'aprovació en definitiva correspon a la Junta General Ordinària, els punts a acordar serien els següents. Primer, aprovar els comptes anuals que comprenen el balanç del 31 de desembre de 25, el compte de pèrdues i guanys i la memòria de la Societat Mercantil Municipal Via.Punt, corresponents a l'exercici 2025, que han estat formulats estatutàriament pel Consell d'Administració de la Societat, de conformitat amb el previst amb el Real Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, així com els estatuts de la societat. Segon, aprovar la proposta de distribució de resultats presentada i formulada pel Consell d'Administració de Via.Punt en sessió de data 16 de març d'enguany, consistent en destinar la totalitat del resultat positiu de l'exercici al fons de reserves de la societat, amb la finalitat de reforçar la solvència financera de l'entitat i poder afrontar els nous projectes que es deriven dels objectius estratègics de la societat municipal i que és la que segueix. Com a resultat de l'exercici, 133.804,92 euros. La distribució que es planteja, no hi ha dividends com es va fer l'any anterior, que formaven també part de la comptabilitat municipal, i en aquest cas el fons de reserva de la societat s'establiria en els 133.804,92 euros i és el que d'alguna manera es proposa aprovar. I tercer, facultar la senyora Flora Aro Velasco, secretària del Consell d'Administració, perquè en nom de representació de la societat mercantil pugui emetre els certificats preceptius d'aquests acords i protocolitzar-los en escriptura pública per a la seva total inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, així com per realitzar esmenes i rectificacions que fossin necessàries per aconseguir aquesta inscripció registral. Gràcies.
3: Bé, gràcies, regidor. Donem, doncs, explicat aquests dos punts. El primer, aprovar els comptes anuals d'Avià a Punt i a data 31 de desembre del 2025 i també aprovar la proposta de distribució dels resultats, que en aquest cas és de 133.804,92 €. Passem a la votació. Endavant.
5: A favor.
3: A favor.
6: Sí, a favor.
3: A favor.
7: A favor.
3: A favor.
8: Sí, també a favor.
3: Molt bé. Doncs moltes gràcies. Abans de concloure aquesta Junta General, sí que hauríem d'aprovar l'acte de la reunió que hem celebrat, que acabem de celebrar ara mateix, de Junta General. Si us sembla, aprovem l'acte, donem per tancada també l'acte. L'aprovem? Sí? Perfecte. Molt bé, doncs tancada la Junta General Ordinària de la Societat Municipal Via Punt. Passem ja a l'ordre del ple ordinari de data d'avui, 25 de maig. Comencem per la part resolutiva. Començaríem amb la lectura i aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior del ple que vam celebrar el passat 27 d'abril, del 26, el passat mes d'abril. Així que s'ha de votar l'acte. Donem per tancada l'acte també. A favor? Vale. Passem al punt següent, que és també un apartat de Via a Punt. És la proposta relativa a l'ampliació de la zona verda. Té la paraula el senyor Santi Massip. Endavant.

0: nous carrers, com el primer, i que a més vam debatre el nom que se li havia de posar al nou carrer, i en aquest cas doncs, hi ha un parell, per definir d'alguna manera, aquest parell de blocs, que d'una banda és l'aprovar la incorporació dels nous carrers de zona verda permanent, nomenant el carrer Casal d'Àliga, a Pinemar, que és a tocar del nou centre comercial, el carrer València, a Poblenou, bueno, ho tenen en l'expedient, però que suposa 33 noves places, a l'anterior 52 places, el carrer Garbí, lateral al Poblenou, que suposa 22 noves places, i el carrer Rierany dels Frares, lateral del centre comercial, la sortida de l'autopista, que també hi ha 15 places que havien quedat allà arraconades. O sigui, d'entrada, aquestes són places noves, identificades, de les que es va donar compte també a la comissió informativa i consta en l'expedient, i després hi ha un segon punt, que és aprovar la reconversió dels carrers de zona verda estacional, que ja existeixen actualment com a zona verda permanent. Estan agrupats els carrers, per no numerar-los d'un en un, en la zona de l'Antoni d'Oltra, la zona de Poblenou, entre el límit de Poblenou cap al PP1 i Can Xauvet, la zona de Can Pelai, que serien els carrers interiors de tota aquella zona de Can Pelai, la zona plaça Llorenç, que també són els carrers que queden, diguéssim, a la part interior del passeig marítim, i la zona d'Illes Canàries, que correspon a tots els carrers que en el seu moment també van ser demanda dels propis veïns. Tots aquests estan identificats en l'expedient i només ens quedaria per regular o per aprovar, ho vam comentar també a la comissió informativa, la zona del passeig marítim, però que és un tema que queda pendent també de modificar unes ordenances i que està en mans també del gerent per portar a terme a aquests canvis, que ja seria passat l'estiu. I ja està. Gràcies.
1: Gràcies, regidor. Endavant.
2: A favor amb els canvis.
1: A favor.
3: Sí, bones de nou. No. Bé, nosaltres també estem a favor, però els volíem fer una suggerència, perquè està bé que la zona verda s'ampliï, perquè al final els ciutadans de Pineda són els que han de poder aparcar amb facilitat, perquè al final són els que paguen els impostos aquí, però els volíem suggerir que no podem oblidar que Pineda és un municipi turístic i que estaria bé en el futur poder considerar una zona per poder habilitar un estacionament de llarga estada, perquè la gent que ve a passar uns dies en el nostre municipi pugui tenir un espai on te pugui deixar el vehicle i on te pugui pagar, per exemple, un abonament de 7 dies o de 15 dies i poder deixar el seu vehicle durant els dies que s'allotgin al nostre municipi. Gràcies. El nostre vot és favorable.
1: Gràcies. Endavant.
4: A favor.
1: Gràcies.
4: A favor.
1: A favor. Molt bé, doncs gràcies a tots. Seguim amb el següent punt de l'ordre del dia. En aquest cas és el punt número 5 i és el dictamen relatiu a l'aprovació del reglament intern sobre la utilització d'armes i eines d'ús policial pels membres del cos de la policia local de Pineda de Mar. Té la paraula la regidora de Seguretat, Sandra Pérez. Endavant.
5: Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, aquest és establir un protocol, és un reglament de règim intern, que és un protocol d'actuació que orienti les accions dels i les policies en quant a mètodes, a ús, ja estiguin en servei, estiguin fora de servei o estiguin de baixa. Aquest és un reglament d'aplicació als membres de la policia local de Pineda de Mar com a funcionaris de carrera, ja estiguin en pràctiques o siguin interins, quan facin ús, quan n'hagin de fer ús en l'exercici de les seves funcions. Gràcies.
1: Molt bé. Endavant. Té vostè la paraula.
6: A favor.
1: A favor.
3: Sí, a favor.
1: A favor.
4: A favor.
1: A favor.
7: Sí, nosaltres també votarem favorablement.
1: Molt bé, gràcies. Doncs passem al punt següent, és el punt número 6. Si els sembla, el 6 i el 7 els tractarem junts perquè són relatius a l'aprovació de les liquidacions del mateix organisme, del Consorci de Tractament de Residus, corresponent al mes de desembre del 2025 i al mes de març del

0: el 2026. És un punt que ja vam tractar també l'anterior ple, però aquests dos mesos van quedar pendents de liquidar i avui són els que portem a tractar el ple d'avui. Té la paraula Santiago Massip. Endavant.
1: Molt bé, doncs com diu l'alcaldessa, en aquest cas ens havia quedat endarrerida, bàsicament el que estem fent és liquidar els deutes, ens havia quedat endarrerida la factura de desembre per part del Consorci. També dic que tant el Consorci com el Consell Comarcal amb els que treballem no van al dia, vull dir que de vegades tarden ells els seus mesos en enviar, diguéssim, el seu rebut, que després analitzat pels tècnics, no, normalment no es triga si hi ha solvència econòmica, i en aquest cas doncs ha seguit el seu procediment, teníem liquidat fins novembre del 2025, faltava aquesta factura del desembre, i que ascendeix a 104.590,02 €, i doncs es proposa reconèixer l'obligació i aprovar-la. I d'altra banda, ja en el ple anterior ja havíem liquidat també les factures de gener i febrer del 2026 i ara d'alguna manera correspon seguir avançant en donar conformitat també a la factura presentada pels serveis de març. En aquest cas, la factura, diguéssim el deute, ascendeix a 113.463,12 € i, per tant, doncs, passant per tots els informes tècnics corresponents, es valida la seva correcció i es proposa aprovar-ho i liquidar-lo. Gràcies.
2: Gràcies, regidor. Passem la paraula a Esquerra Republicana. Endavant.
3: Gràcies. Bé, com hem fet amb tots els punts relatius a la liquidació en temes de residus, consorci i d'altres, doncs votem a favor.
2: Gràcies.
4: Sí, nosaltres també votarem a favor.
2: A favor.
5: A favor.
2: A favor.
6: Sí, nosaltres també. Són liquidacions que s'han de fer, s'han de pagar les factures i, per tant, doncs, nosaltres també votarem favorablement.
0: Molt bé, gràcies. Doncs ara passem a un punt assimilat. En aquest cas, també és una liquidació en matèria de residus, però en aquest cas del Consell Comarcal del Maresme, corresponent als mesos de novembre i desembre de 2025, corresponents també a serveis de Setmana Santa i Nadal i moviments de contenidors. Ens ho explica Santi Massip. Endavant.
1: Doncs bé, en continuïtat al que ja hem exposat anteriorment i que vostès ja coneixen abastament, en el ple del mes passat ja vam fer la liquidació dels mesos de març a octubre del 25, havia hagut un endarreriment que ja per fi es va poder desbloquejar i en aquest ple de maig doncs, seguim a partir d'on ens vam quedar. En aquest cas s'han presentat les liquidacions del mes de novembre i desembre que suposa les quotes de lo que seria el servei ordinari més els serveis d'ampliació que en el seu moment també vam aprovar vist que no hem pogut fer un nou conveni i, per tant, doncs, seguim treballant amb el Consell Comarcal amb acceptació de modificacions que han vingut a millorar la qualitat del servei. També aprovem l'endarreriment que va suposar també els serveis extraordinaris per Setmana Santa i Nadal, que són reforços que també estan pactats, que es proposen també amb preus unitaris per part del Consell Comarcal i nosaltres aprovem i també els 20 moviments de contenidors que corresponen als que es van realitzar durant el 2025 i que també s'havien de liquidar i que saben, per qui es pot preguntar què vol dir això de moviments de contenidors, que hi ha situacions excepcionals per actes públics, curses, esdeveniments culturals, que de vegades l'illa de contenidors interfereix d'alguna manera en el desenvolupament de l'activitat i es pacta amb temps també per al moviment temporal d'aquests contenidors a un altre lloc per retornar-los a l'actació. Per tot això també té un preu. Per tant, aquestes activitats es van produir i finalment doncs, el que es proposa és la liquidació dintre d'aquesta, diguéssim, deute del novembre i desembre, més aquests serveis extraordinaris, que ascendeix a 68.640,79 €, que els proposem aprovar. Gràcies.
2: Gràcies, regidor. Endavant.
3: Doncs aquest punt també el votarem a favor. Dir que per nosaltres el fet extraordinari de cara doncs, a un proper concurs hauria de ser només la mobilitat dels contenidors en dates excepcionals i no contemplar com a excepcional doncs, el període de Nadal, no? Aquests períodes que anualment acostuma a passar, no? Que hi ha períodes que, no? O celebracions que sempre passen i, per tant, doncs, que la propera vegada, o que en tot cas que en el proper concurs es consolidin aquests, no? Ja com a fixes, no? I no pas com a extraordinaris. El vot a favor.
2: Gràcies, regidora. Davant.
4: Sí, el nostre vot serà a favor.
2: A favor.
5: A favor.
2: A favor.
6: També a favor.
2: A favor. Gràcies. Sí, un aclariment del regidor. Sí, sí. Endavant.
1: Només un aclariment perquè els dos conceptes dels serveis extraordinaris i el moviment de contenidors no és exactament el mateix. El moviment de contenidors és relacionat amb una data excepcional que pot variar en l'any i els reforços per Setmana Santa és més activitat, és a dir, reforçar, tenint en compte que hi ha una major afluència de forasters i que cal d'alguna manera doblar alguna de les recollides concretes que tècnicament es valora, es proposa i l'aprovem. Gràcies.
2: Sí, sí, endavant.
3: Modifico la paraula, doncs, no? No és, no, extraordinari, sinó reforç, però que en tot cas sempre passa. Sí. És a dir, no és, tampoc hauria de ser un concepte ja fix en el contracte perquè cada any és Nadal, cada any és Sant Joan, Festa Major, etc.
2: Sí, sí, que entenem el que diu, que són èpoques de major afluència al municipi i, per tant, poblacional i de visitants i que, per tant, doncs, per Nadal sempre passa que necessitem més reforç i per Setmana Santa també que ahir com que ahir, així que entenem el que ens trasllada i tant de bo doncs, es pugui concretar el nou concurs i incloure-ho ja com, no com serveis extraordinaris, sinó com a serveis ja incorporats en el mateix contracte. Si els sembla, passem als punts següents. Tractarem, si els sembla, el 9, 10 i 11 de forma conjunta, perquè tenen relació, si volen doncs, votar per separat no hi ha cap problema, però l'explicació la farem junta perquè és tots els canvis deguts a un canvi del preu alumne pel el casal d'estiu que doncs, ajuda a pagar, no? que col·labora a finançar l'Ajuntament de Pineda, en aquest cas alumnat de l'escola Horitzó pels alumnes pinedencs, alumnes pinedencs que fan ús d'aquest casal i, per tant, aquest canvi de preu alumne ens provoca doncs, fer aquests canvis, tant el pla estratègic de subvencions, que estava inclòs al pla estratègic, també els canvis relatius a la modificació de les bases d'execució del mateix pressupost, que també s'havia inclòs, i també, finalment, a l'aprovació d'una modificació de crèdit, en aquest cas és la número 7, d'aquest any, d'enguany de 2026, però tots els punts, reitero, són vinculats amb la mateixa explicació. Si els sembla, fem l'explicació conjunta. Té la paraula el regidor d'Hisenda, Javier Aguirre. Endavant.
7: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Efectivament, recordar, com ha dit la senyora alcaldessa, que ja hem fet anteriors plens, vam aprovar el mateix respecte a la subvenció de la Fabritzó. En aquest cas, era per donar resposta a l'augment d'alumnes i en aquest ple ajustar el cost de l'exercici amb 500 euros més. Es va pressupostar en un començament, agafant com a referència l'import de l'anterior exercici, i per tant volem aprovar els següents punts. La modificació del pla d'estratègia de subvencions, com a conseqüència d'aquesta modificació de la subvenció, portem a la modificació d'aquestes bases. Com tothom sap, el pla d'estratègia de subvencions enumera les diferents subvencions que dona el nostre Ajuntament durant el present exercici 2026. En quant a modificació de base d'execució del pressupost 2026, això implica també la modificació de la base d'execució, ampliació de la pressupostària d'un augment de 500 euros, com he comentat abans, que passa de 6.700 euros a 7.200. I, finalment, la modificació de crèdit número 7/2026, que una vegada feta aquesta execució pressupostària, es fa la modificació de crèdit 7/2026, amb la qual s'incrementa la partida del capítol 4, subvenció AFA Horitzó, per un import de 600 euros, a càrrec de la partida del capítol 2, projecte de tesis escolar. Moltes gràcies.
2: Gràcies, regidor. Passem la paraula al grup municipal d'Esquerra. Endavant.
3: Sí. Bé, votarem a favor. Dir que aquest projecte que es va iniciar l'any passat doncs ha beneficiat a moltes famílies. usuàries, en aquest cas doncs, de l'Escola Horitzó, els infants que poden, no, podien per primer cop l'any passat doncs, gaudir d'un casal inclusiu i amb tota l'atenció necessària. Recordem que l'any passat es va fer a Palafolls. El que no sabem, ja sé que no ve ara a lloc, diguéssim, la pregunta, però ens ha vingut al cap, perquè no sabíem molt bé si aquest any es farà a Malgrat o si Pineda s'havia ofert per poder doncs, ubicar aquest casal aquest estiu i dir doncs, que per part d'aquest cost doncs, nosaltres evidentment votem favorablement perquè som conscients que d'aquest import s'afavoreix doncs, que hi hagi uns infants a Pineda que puguin gaudir d'aquest casal durant l'estiu, com la resta de nens i nenes del municipi que així ho fan.
0: Gràcies, regidora. Endavant.
8: Sí, moltes gràcies. Vagi per endavant, que nosaltres també votarem a favor. Aquí es va anunciar aquest acord entre 6 ajuntaments el dia 16 de juny de l'any passat, ara farà un any, que va ser una foto doncs, que a tots ens va agradar molt, no? Perquè hi havia 6 ajuntaments de 6 colors diferents amb un sol objectiu, que és que persones amb certa dificultat doncs, poguessin gaudir també d'un casal d'estiu tal com es mereixen. No? Si des de Pineda nosaltres hem apostat per incrementar l'ajuda perquè més persones puguin beneficiar-se d'aquest casal que tots vam estar d'acord en que era un bon acord, doncs evidentment endavant. Gràcies.
0: Gràcies, regidora. Endavant.
5: A favor.
0: A favor.
6: Sí, moltes gràcies. Bé, nosaltres també votarem a favor d'aquest punt, el fet de que hi hagi una ampliació dels ajuts per al casal d'estiu, doncs és positiu i esperem doncs, que aquesta activitat tan necessària i tan inclusiva doncs, que estigui sempre cap endavant i si cal, doncs, també en un futur ampliar-ho per la qualitat del servei. Moltes gràcies.
0: Gràcies, regidor. Passem la paraula a la regidora d'Educació. Vol afegir alguna cosa? Endavant.
9: Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Respecte al que comentava el grup municipal d'Esquerra, respecte a aquest any on es faria, l'any passat quan ja es va signar l'acord de que faríem aquest casal per poder donar aquesta possibilitat a les famílies que potser en un casal ordinari no tenen cabuda a aquests alumnes i que poguessin fer un realment inclusiu amb les necessitats que tenien. I doncs l'any passat va ser a Palafolls i aquest any es farà a Calella tal i com es va acordar en el conveni, perquè en allà ja vam acordar quin seria l'ordre inicialment, sempre pot variar alguna modificació, però quin seria l'ordre d'on es realitzaria cada any el casal. I aquest any es va acordar que seria a Calella i l'Ajuntament de Calella així ha manifestat que sí que es podrà dur a terme. ¿Vale? I respecte a la quantitat, doncs, com bé s'ha explicat, doncs, degut a que s'havia agafat de referència l'import de l'any passat, un cop l'empresa ha fet el pressupost s'havia incrementat, a més de que s'ha proposat que un alumne més pogués participar del casal d'aquest estiu. No? I doncs, per això l'increment i agrair el vot favorable de tots els grups. Moltes gràcies.
0: Gràcies, regidora. Doncs, si els sembla, passem al punt següent, que és el punt número 12, relatiu al dictamen de l'aprovació de la modificació de crèdit número 8, també d'aquest any, de 2026. Té la paraula el regidor Aguirre. Endavant.
7: Moltes gràcies. Efectivament, la modificació de crèdit número 8. Aquesta modificació de crèdit, amb un import total de 6.662.709,83 euros, està repartida en dos blocs i en aplicació de diverses aplicacions pressupostàries. En primer lloc, un import de 2.052.052.173,50 euros, repartits de la següent manera. 151.973,50 per la partida del capítol 2 de cànons per la concessió de l'aigua, 700.000 euros a altres inversions per incrementar la partida d'asfaltats, 1.200.200 per l'adquisició d'una nova nau i tot això amb càrrec de romanent de tesoreria. El segon bloc, amb un import de 3.610.536,33 euros, per, entre altres partides, diverses àrees, entre elles el capítol 1, que l'augment del 2,5 i l'1,5% del personal pel 2025-2026, respectivament, en càrrec a fons de contingència, com fem cada exercici, i a una subvenció de la Generalitat de Catalunya de plans d'ocupació per personal de treballadors de barris. La resta de partides, tot va a càrrec del romanent de tesoreria. Moltes gràcies.
0: Gràcies, regidor. Endavant.
10: A favor.
0: A favor.
8: Nosaltres votem abstenció.
0: Abstenció.
5: A favor.
0: A favor.
11: A favor.
0: Però l'hem sentit, si tanca el micro, ara.
11: A favor.
0: A favor. Molt bé, doncs només afegir que ho hem passat així una mica per alt, però que la dotació dels 700.000 euros que fem de provinents de romanent complementa el projecte d'asfaltat, que ja havíem dotat a 1.300.000 euros i que, per tal com ens vam comprometre, si podia ser arribar als 2 milions, i així es fa, i d'aquí ve la necessitat de dotar amb aquests 700.000 que faltaven. També hi ha aquesta altra modificació de crèdit, que és per 1.200.000 euros, rodons, faig el número rodons, per una licitació que ja s'ha obert, ja és pública, amb la intenció d'adquirir una nau de compra per part de l'Ajuntament per poder traslladar la comissaria de la policia local, quan sigui possible. De moment el que estem fent és amb la intenció de comprar, repeteixo, aquesta nau, amb la intenció triple, no?, de dotar un nou equipament. Tots ha sortit en aquest ple diverses ocasions, doncs, que requeriria d'una reforma important la comissaria actual, també acollir l'oficina de forma fixa de tramitació del DNI i passaports, i així ja s'ha traslladat també a la delegació del govern per quan hi hagi els recursos humans necessaris per dotar-la, perquè tots ho veiem cada dia, no?, que esgotem els números que es donen per tramitar DNIs i passaports, i també, i no menys important, poder traslladar el dipòsit de vehicles, que actualment està en una part del pàrquing de la mina, darrere de l'església. Doncs seria també l'objectiu de traslladar aquests cotxes per guanyar també espai d'aparcament, com dèiem, a la mina. Si els sembla, doncs passem al punt següent, que també és un punt relatiu a l'aprovació d'una modificació de crèdit. En aquest cas és la número 11. Té la paraula de nou senyor Aguirre. Endavant.
7: Moltes gràcies. Efectivament, en aquest cas són un import de 7.000 euros i és per la dotació del crèdit del Servei de Teràpia Familiar de Serveis Socials a càrrec de la partida de Salut Comunitària i Benestar Social. Això ve donat d'una subvenció que va rebre Salut i que es reparteix entre serveis socials, i com és el cas, i educació. Moltes gràcies.
0: Endavant.
10: A favor.
0: A favor.
8: A favor.
0: A favor.
5: A favor.
0: A favor.
11: A favor.
0: A favor. Molt bé, doncs passem al punt següent, és el punt 14, i és el dictamen relatiu a la modificació de l'ordenança fiscal número 11, relativa a la taxa del servei de clavegueram. Té la paraula de nou senyor Aguirre, endavant.
7: Moltes gràcies. Efectivament, aquesta modificació de l'ordenança fiscal número 11, taxa de clavegueram, en aquest cas, aquesta modificació ve donada per, primer, per la concessió de cobrament dels pous de la nostra població a l'ORGT, o sigui, el que cobra l'entitat que cobra de la Diputació tots els nostres impostos i taxes, i que fins ara el cobrava l'empresa Agbar, i el segon pas seria la modificació per adaptar-la a la normativa que aplica l'ORGT a l'hora de fer aquests cobraments. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Endavant.
12: Votarem a favor perquè senzillament és una modificació per ordenar, no és que s'apugi el clavegram, que suposo que la gent quan ha llegit es modifica la taxa és el primer que han pensat, eh? Només és una modificació administrativa. A favor.
0: Gràcies. Endavant.
4: Bé, nosaltres ens abstindrem, però sí que volíem comentar que, bueno, al tornar a arribar a aquesta taxa al ple hem estat comparant amb els municipis del voltant i els municipis del voltant aquesta taxa també és una mica més econòmica que la nostra, com és habitual. Jo ho comento. I després doncs, també hem trobat que en el municipi de Calella doncs, també en aquest sentit tenen una tarifa social incorporada en l'impost sobre el clavegram perquè la gent que no té possibilitats doncs, s'hi pugui adherir i se li pugui rebaixar el rebut, simplement perquè ho tinguin en compte de cara a les properes ordenances. Gràcies.
0: Endavant.
5: A favor.
0: A favor.
6: Sí, també a favor.
0: A favor. Molt bé. Sí, en aquest cas no hi ha cap canvi, com deia la regidora, a nivell d'import, però sí que hi ha un canvi en la gestió. Fins ara ho gestionava ACBAR i ara passarà a gestionar-ho l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona. Doncs, si els sembla, passem al punt número 15, que és el dictamen relatiu a la rectificació de l'error material observat en el plec de clàusules administratives particular del contracte de gestió del servei de les llars d'infants municipals del període 2026-2029 que vam aprovar just al ple anterior. Doncs fem aquesta rectificació d'error material. Ens ho explica la regidora Esther Puertas. Endavant.
9: Molt bé, moltes gràcies. Com bé ha dit l'alcaldessa, el mes passat vam aprovar l'inici de la licitació del contracte de les llars d'infants i s'ha detectat un error material en el número d'educadores que hi havia contemplades a la llar de Marinada. A nivell global de l'import econòmic que hi havia pressupostat, sí que ja contemplava el nombre màxim, que eren 9 educadores que havíem contemplat, però apareixia que eren 8. I doncs el no corregir aquest error podria portar a terme una baixada important de les ofertes que els licitadors podrien ofertar, però això seria amb l'inconvenient que seria amb una educadora menys que, òbviament, no, que necessitem a la llar de Marinada i per això venim a rectificar que on posa 8 han de ser 9. Moltes gràcies.
0: Gràcies, regidora. Endavant.
3: Bé, vagi per endavant que els errors, no? Els errors humans, els errors tècnics, poden passar i per tant no hi ha res més que esmenar aquests errors. Per tant, és el que estem fent avui, és a dir, aprovem una cosa que tenia un error i avui ho esmenem. Això vol dir que doncs, anem no? un més tard respecte al termini en el qual doncs, haguéssim anat si no hagués hagut cap error, diguéssim. I ho torno a dir, els errors són possibles, els errors són humans, però sí que és cert que no és l'únic plec de condicions, les úniques bases que hem hagut de portar a ple, esmenar, amb el que això comporta. Nosaltres fem un ple cada mes, però és cert que si ens hem d'esperar un mes vol dir que el procediment va tard. És evident que no poden passar unes bases on posa 7 educadores, perquè es necessiten 8 i segurament doncs, si parlem amb la llar d'infants per reduir ràtios ens dirà que necessitem més, no? I això és una cosa que també la poden decidir vostès com a ajuntament, perquè això és un tema que la competència de les llars d'infants, no? que recau en aquest cas, que les ofereixen als ajuntaments, vostès poden fer les bases adaptades a la realitat i a les necessitats. El que nosaltres diem és, evidentment, ho entenem, votem a favor d'aquesta esmena, per tant, tirem endavant. Una altra cosa és el contingut de les bases, no? i del que anem a dir que l'Ajuntament està disposat a pagar o a tenir com a servei a les llars d'infants, però el que sí que demanem és que, en tot cas, sempre en tots documents, és a dir, calen 2 ulls més o 4 ulls més o 6 ulls més, perquè sabem que quan unes bases tenen errors, doncs no és qüestió de 2 dies, és qüestió d'un mes que anem tard. I per tant, doncs, votem a favor, però en tot cas que s'entengui que som comprensius respecte als errors humans, però que vostès doncs, també poden segurament doncs, permetre que hi hagi les condicions laborals perquè aquests errors no hi hagi. Gràcies.
0: Endavant.
4: Bé, el nostre vot, perdó, el nostre vot també serà favorable, però volem reiterar una mica l'argument de la companya d'Esquerra, perquè és evident i és veritat que no és el primer cop que això passa. Crec que bueno, a tots ens pot passar, com diu ella, però s'hauria de tenir més cura I el fet d'endarrerir un mes aquest termini, nosaltres també volem preguntar si arribarem al setembre amb aquesta licitació adjudicada o això comportarà que el següent curs comenci amb una pròrroga de la licitació actual. A veure si ens ho podeu contestar, si us plau. Gràcies.
0: A favor. Acabem el torn, si els sembla, i llavors responem preguntes. Endavant.
5: A favor.
0: A favor.
6: Sí, moltes gràcies. Bé, nosaltres també votarem favorablement perquè s'ha de rectificar l'error i també em sumo al que han comentat els companys, que s'han de buscar solucions perquè no torni a passar, perquè passa sovint i això doncs, fa que en aquest cas les licitacions i els contractes arriben tard i això fa doncs, que els serveis doncs, no es puguin realitzar d'una manera correcta quan toca. Per tant, doncs, intentem buscar solucions. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Si vol respondre a la pregunta de què passa no? si no arribem a l'inici de setembre. Endavant.
9: Gràcies. Tot i que és un tema més de contractació, però sí que en això n'hem parlat amb el servei, la idea és que ja anàvem una mica justos de tempos, però la idea és que podria ser que arribem a temps justos, però que sí que si anem no esgotant tots els plaços màxims, sinó que iniciem el primer dia, que ja et permet avançar en el següent tràmit, hauríem de poder arribar. Si no fos així, sí que efectivament s'haurà de prorrogar el contracte vigent un mes com a màxim, com ha pogut passar en altres ocasions, no dic amb la llar, sinó amb altres tipus de contracte, que la normativa això sí que ens ho permet, que esperem que això no sigui així, perquè en principi el servei de contractació així ens ho té previst, de que sap que és un contracte que realment és urgent i que ha de poder tirar endavant amb el màxim de celeritat possible.
0: Gràcies. Endavant.
4: Bé, no, res. Merci per les explicacions, però simplement ho preguntàvem perquè és evident que si comença el curs amb uns educadors i després ja la licitació hi ha un canvi, doncs pels nanos també pot ser un trasbals. Simplement que tinguin cura i que mirin d'accelerar el procés tot el que puguin. Gràcies.
0: Endavant.
9: Bueno, pel que fa a això que comentes, el personal es subroga, vull dir, i doncs a nivell de poder que l'empresa sí que pot canviar i a nivell de directius i de més, però el personal és subrogat. Per tant, en aquest canvi, o sigui, aquest canvi que menciona de que els infants podrien tenir un canvi d'educadores o de més, això no hauria de succeir perquè el personal és subrogat. És una de les condicions que està en els plecs, que el personal es subroga.
0: També aclarir, no sé per què ha sortit, que el càlcul es va fer correctament, és a dir, no hi ha cap modificació sobre l'import del contracte, que ja recordem, fa un mes en vam parlar, que s'havia incorporat també les pujades salarials dels convenis pertinents i, per tant, el càlcul es va fer sobre 8 educadors i educadores i el que passa que a l'hora de transcriure en el resum es va posar 7 i això podia crear aquesta confusió, és un error humà, intentarem que no passi, però és un error humà i, per tant, com a error, doncs segurament que no serà el darrer, tot i que és cert doncs, que estaria bé doncs, intentar no equivocar-se, però això és pràcticament impossible. Bé, doncs si els sembla, tanquem aquest punt. Passaríem als assumptes urgents, que sí que avui en tenim un. Primer hauríem de votar l'urgència i és el tema relatiu a l'aprovació de l'expedient de contractació, és un nou contracte del Servei d'Ajuda a Domicili que comporta prestacions directes a favor de la ciutadania. Aquesta urgència ve per la recent aprovació de l'addenda, que en aquest cas ens ve de la Generalitat de Catalunya, que finança una part important d'aquest servei i, per tant, ja coneixent doncs, aquest augment, doncs, hem cregut convenient passar a l'urgència per intentar accelerar al màxim l'inici de la contractació d'aquest nou servei, no? Perquè ja el tenim, però del servei que ja tocaria fer la renovació. Així que, d'entrada, votem l'urgència per tractar aquest punt. Endavant. A favor? A favor?
5: A favor.
0: A favor?
6: A favor.
0: Perfecte. Doncs ara sí, passem la paraula a Marta Martín, és la regidora que ens explicarà el punt en concret, aquesta proposta, com dèiem, d'aprovació de l'expedient de contractació del servei d'ajuda a domicili. Endavant.
10: Gràcies, alcaldessa. El que portem a aprovació en aquest punt és la licitació del servei d'atenció domiciliària, un servei que forma part de la cartera de serveis socials bàsics i que s'adreça a persones empadronades al nostre municipi en situació de risc social, manca d'autonomia personal i o situació de dependència que es troben per motius físics, psíquics o socials amb dificultats per realitzar les tasques habituals de la vida diària. Com ha esmentat l'alcaldessa, pel que fa a l'urgència de l'aprovació, esmenta que es justifica pel no conveni col·lectiu de les empreses d'atenció domiciliària que preveu un increment salarial de les treballadores del sector d'un 8%, que aquest increment del 8% tindrà efectes a partir de l'1 d'octubre de 2025, perquè calia aprovar aquest punt per urgència, perquè el nou contracte entrés en vigor el més aviat possible, que l'addenda del contracte programa, que preveu un increment del preu hora d'aquest servei a 24 euros, es va notificar a l'Ajuntament el passat 13 de maig i que l'expedient ja estava molt avançat i s'ha tramitat el més ràpid possible perquè entrés per urgència al ple. Pel que fa a la licitació concreta, el preu base de la licitació per 2 anys prorrogables serà de 2.134.794 euros amb 65 cèntims d'euro, IVA inclòs. El preu d'aquesta licitació es fixa per part de l'Ajuntament en 26 euros hora, tot i que el preu fixat a l'addenda del contracte programa que ens van notificar, com he dit, el dia 13 de maig i amb efectes de l'1 de gener de 2026 és inferior, en concret 24 euros hora. Això suposa un increment del pressupost actual d'aquesta partida de 136.793 euros anual i en aquest sentit l'Ajuntament fa un esforç econòmic important incrementant la partida actual amb l'objectiu de garantir la continuïtat del servei, que és essencial per a una part de la ciutadania, per garantir unes condicions laborals dignes de les treballadores del sector i estabilitzar el personal qualificat i cobrir el cost real del servei i, com no, millorar la qualitat i la cobertura del servei atès l'augment de la demanda. Gràcies.
0: Gràcies, regidora. Passem a la votació del punt. Endavant.
3: Sí, agraïm a la regidora les explicacions al respecte ja durant aquesta setmana passada. El grup municipal d'Esquerra Republicana votarem a favor perquè creiem que és important aquest servei, és fonamental per molta gent. A Pineda hi ha moltíssimes persones que viuen soles, persones de més de 70 anys que viuen soles, majoritàriament dones, cal dir, i el servei aquest és, com dèiem, imprescindible a donar i a garantir, no?, un envelliment digne a aquestes persones, doncs, que doncs no poden, doncs no poden fer-les per elles mateixes i, a més, amb un grau de solitud molt important. Per tant, és important també, doncs, que hi hagi sempre gent, no?, un servei amb persones professionals que puguin ajudar-les en el seu dia a dia. I la regidora deia bé, perquè parlava tota l'estona de treballadores, i és que realment en aquest sector són dones, no? Són aquestes dones que fan aquesta feina, aquestes dones que normalment, doncs, treballen en feines molt precaritzades. Aquesta és una feina que, si no està, diguéssim, dintre de les que més, però és prou precaritzada, perquè estem parlant, doncs, de que es puja la quantitat, no?, a 24 euros o a 26 euros l'any 2027, però són dones que fan aquesta feina, doncs, per hores i, per tant, doncs, no sempre amb unes jornades senceres, doncs, aquesta feina, no?, que a vegades diem, no?, que poca gent vol fer. Per tant, posar molt en valor les dones que treballen amb la nostra gent gran i que les condicions laborals, que segurament, doncs, podrien ser millors, però que entenem que la puja econòmica cap a elles, no?, com a posar en valor aquesta feina, doncs, és important. Per tant, tornem a agrair la informació de la regidora i votem a favor.
0: Gràcies, regidora. Endavant.
8: Sí, moltes gràcies i gràcies també a la regidora per les explicacions que ens ha fet abans del ple. Nosaltres votarem a favor perquè aquest és un servei essencial, és un servei invisible i pensem que fins i tot amb l'increment que hi haurà no n'hi hauria prou, perquè tot això sempre estem a baix del que és els nivells salarials Només voldria fer una reflexió molt petita, perquè així també posem en valor tot el món de les cures. L'altre dia vaig tenir la sort d'anar a una conferència de la Maria Àngeles Duran, que si no la coneixen doncs us encoratjo que la busqueu, que és una dona gran de 83 anys, que és una referent en sociologia i economia del temps. Ella té comptabilitzat que si suméssim totes les persones que es dediquen a fer cures, a tasques de la llar, entitats i ONGs no remunerades, les remuneréssim, equivaldria al 12% del total del pressupost de l'Estat espanyol, que això són 23.000 milions. És a dir, que la nostra aportació, des del punt de vista de les finances municipals, si podem ajudar a que això estigui remunerat i ben remunerat, doncs benvingut sigui. Gràcies.
0: Gràcies, regidora. Endavant.
13: También darle las gracias a la regidora que me informó y se lo agradezco porque lo hizo muy pronto y fue una llamada que me gustó mucho. Y decirles que en el tema de nuestros abuelos y los cuidadores sí que es verdad que hay que fomentar y mirar por todos los medios posibles de retrasar el máximo la salida de su hogar. Es donde ellos se sienten cómodos, donde se sienten a gusto y el paso para una residencia o creemos desde nuestro partido que tiene que ser el último paso, por lo tanto pedimos que se doten con más partidas y con más medios para poder asistir a las personas grandes en su casa, que es donde realmente pueden estar más cómodas y más seguras. Gracias. A favor.
0: Gràcies, regidor. Endavant.
6: Sí, moltes gràcies. També doncs, agrair l'explicació del punt i que en aquest cas doncs, ha sigut de caràcter urgent, perquè si havia de ser així doncs, era necessari. I també doncs, veiem de manera positiva doncs, el fet d'augmentar, perquè aquest servei doncs, és necessari, com ja s'ha comentat. És un servei d'atenció a domicili a les persones grans i, per tant, doncs, tot el que sigui millorar el servei i també doncs, les condicions de les treballadores, doncs, això dignifiquen el servei i la nostra gent gran doncs, és el que es mereix, no? Doncs, aquesta atenció de màxima qualitat i que les treballadores doncs, tinguin millors qualitats laborals. Per tant, en aquest cas, nosaltres també votarem favorablement.
0: Gràcies, regidor. Sí? Perfecte. Molt bé. Doncs passem ja a l'apartat de donar compte. En aquest cas, el primer donar compte és dels estats d'execució del pressupost municipal corresponent al primer trimestre de l'exercici 2026. Té la paraula regidor d'Hisenda, Javier Aguirre. Endavant.
7: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. L'estat d'execució d'aquest primer trimestre del 2026 queda de la següent manera. En quant a ingressos, d'unes previsions definitives de 46.683.64, queda una recaptació líquida de 3.967.826. En quant a despeses, amb uns crèdits totals de 46.683.164, tenim uns pagaments líquids de 3.137.319.88. Moltes gràcies.
0: Gràcies, és un apartat de donar compte, no votem, però no sé si hi ha algun comentari, alguna pregunta. Endavant.
12: Bona tarda, a la comissió informativa vam preguntar alguna cosa, se'ns ha contestat a mitges i ara ja hem parlat també amb el senyor Aguirre i en Gerard i ens han dit que ens facilitaran la informació que falta, que el nostre dubte era perquè hi ha partides que en el primer trimestre ja s'han esgotat més d'un 100%, tot i que algunes estan vinculades, ens han explicat una mica més en què s'han dedicat els diners, però no perquè s'han gastat tots ja hores d'ara, o sigui que esperem que ens ho puguin dir i controlar-ho. Gràcies.
4: Sí, no, en el nostre cas agrairíem que també ens facin arribar aquesta informació quan els hi facilitin amb ells.
0: Perfecte. Val, doncs prenem nota de la informació que falti o la informació sencera. Si també interessa el grup de Junts, doncs els hi fem arribar de forma completa. Molt bé, el següent donar compte és la justificació de les aportacions econòmiques dels grups municipals de l'any 2025. Endavant.
7: Doncs, efectivament, tots els grups municipals ara tenen l'obligació d'aportar la justificació de la subvenció que percebem a tots els grups polítics municipals del nostre Ajuntament. En aquest cas, de l'exercici 2025. Moltes gràcies.
0: Val, també és un donar compte, no sé si hi ha algun comentari. Val, doncs passem al següent, que és un altre donar compte de la creació d'una aplicació pressupostària. Endavant.
7: Sí, donant compte de la primera aplicació nova pressupostària, en aquest cas és dels cànons, que ve de la modificació de crèdit que m'ha aprovat el punt 12, de la modificació de 8/2026, i que en aquest cas és d'una del capítol 2, que són cànons. Moltes gràcies.
0: Vale, aquesta era de cànons, que és l'aplicació aquesta que es necessita nova, i ara el següent punt també és donar compte d'una altra creació d'una altra aplicació pressupostària. Ens l'explica.
7: Al igual que l'hem dit abans del capítol 2, en aquest cas el capítol 6, que era d'altres inversions de reposició en infraestructures, que també ve de la modificació de crèdit 8/2026. Moltes gràcies.
0: Vale, doncs si no tenim cap qüestió, passem ja a la part de control i seguiment del govern municipal. En aquest cas, fem repàs dels decrets d'alcaldia de tot el mes d'abril, que van des del 831 al 1119. No sé si hi ha algun decret per contestar. Decret? No? Val. I també doncs, donem compte dels acords de Junta de Govern que hem celebrat també durant el mes d'abril, els dies 13, 20 i 27 d'abril. No sé si també hi ha algun tema. Endavant.
12: Sí, aquí a la comissió informativa també vam demanar una informació i no se'ns ha fet arribar encara.
0: Ens
12: a les juntes de govern, sí, que hi ha unes quantes subvencions que rebem de la Diputació,
0: les subvencions de la Diputació
12: amb què es dedicaven aquests diners.
0: Gràcies. Val, hi havia algunes subvencions de la Diputació, em sembla recordar? Val, doncs els hi fem arribar per escrit. Més detall de les subvencions que estàvem acceptant. Val. Junts. Val. Alguna qüestió sobre juntes? No? Molt bé, doncs gràcies. Passem ja als apartats de mocions. En aquest cas en tenim dues. La primera és una moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya. És una moció relativa a la defensa, moció en defensa de la llengua catalana. Té la paraula Esquerra Republicana, amb la Meritxell Mateu, la regidora. Endavant.
14: Bona tarda. La moció que vam presentar hem fet un parell de canvis perquè ho hem pactat amb el grup socialista. Suposo que els altres grups també ho heu pogut veure. Si voleu, us ho detallo quan llegim. Bàsicament és dels acords. Exposició de motius d'aquesta moció. La llengua catalana és un dels principals elements de cohesió social, identitat col·lectiva i convivència al nostre país. És la llengua pròpia de Catalunya i, com a tal, ha de ser una eina útil, viva i present en tots els àmbits de la vida quotidiana. No es tracta només d'un element cultural, sinó també d'un instrument fonamental per garantir la igualtat d'oportunitats i la inclusió social. En els darrers anys, però, diferents indicadors evidencien un retrocés en l'ús social del català. Tot i que el coneixement de la llengua continua sent majoritari, el seu ús habitual en àmbits com el comerç, les relacions interpersonals, l'oci o determinats serveis han disminuït de manera significativa. Aquesta realitat no és aliena a Pineda de Mar. En aquest context, el català ha de continuar sent la llengua de trobada, d'integració i de cohesió. Garantint-ne l'ús no implica excloure cap altra llengua, sinó assegurar que totes les persones que viuen a Pineda de Mar tinguin l'oportunitat de conèixer-la i utilitzar-la com a eina de participació plena en la vida social, econòmica i cultural del municipi. Els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania, tenen un paper clau en aquesta tasca. El comerç local, per exemple, és un espai clau per a la normalització lingüística, ja que és on es produeixen milers d'intervencions diàries. De la mateixa manera, els centres educatius o les activitats de lleure tenen un paper determinant. El que volem és garantir la presència del català en els canals digitals i en les noves formes de comunicació. A més, el marc legal vigent estableix drets i deures lingüístics clars. Aquesta moció vol ser, doncs, una eina per impulsar aquest compromís, per reforçar el paper del català com a llengua de cohesió i per garantir que continuï sent un element central en la vida del nostre municipi, avui i en el futur. Per tot això, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Pineda proposa els següents acords. Primer, reafirmar el compromís de l'Ajuntament de Pineda de Mar amb la defensa i promoció de la llengua catalana, garantint-ne l'ús preferent en totes les comunicacions institucionals, tant internes com externes, així com el funcionament dels òrgans municipals. Segon, garantir que el català sigui la llengua d'ús habitual en l'atenció a la ciutadania, sense prejudici del dret de les persones a ser ateses en qualsevol de les llengües oficials. Tercer, actualitzar el reglament d'ús de la llengua catalana de l'Ajuntament de Pineda de Mar incorporant A, requisits de coneixement del català per al personal municipal, B, Clàusules lingüístiques en tots els contractes i concessions municipals segons normativa vigent, aquest és un dels canvis introduïts. C, l'obligació d'ús del català en serveis externalitzats i concessions públiques. I D, un sistema de seguiment i control d'aquest compliment. Quart acord, crear una taula per la llengua de Pineda de Mar amb la participació de grups municipals, tècnics de l'Ajuntament, centres educatius, comerç local i associacions empresarials, entitats culturals i socials i el Consorci per a la Normalització Lingüística, amb l'objectiu d'analitzar la situació lingüística local i definir un pla d'acció anual. Cinquè acord, impulsar un programa específic per fomentar l'ús del català al comerç local, que inclogui campanyes de sensibilització, formació lingüística per als comerciants, estudiar la creació d'uns distintius o reconeixements establiments que fomentin el català, estudiar possibles incentius fiscals municipals. Acord sisè, reforçar l'oferta de cursos de català a Pineda de Mar, en coordinació amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, adaptant-los a persones nouvingudes, treballadors del sector serveis i turisme i joves i adults amb dificultats d'accés al món laboral. Setè, impulsar accions conjuntes amb els centres educatius del municipi per fomentar l'ús del català dins i fora de l'aula, incloent activitats de lleure i esportives en català, programes de voluntariat lingüístic i suport a les aules d'acollida. Vuitè, garantir la presència del català en tots els canals digitals municipals, xarxes socials i eines de comunicació pública, promovent-ne també l'ús entre la ciutadania. Novè, promoure campanyes municipals de sensibilització per reforçar el català com a llengua de cohesió social i convivència. Desè, analitzar la situació de l'ús del català en els serveis municipals, equipaments esportius, culturals i activitats subvencionades per garantir-ne la seva presència efectiva. Onzè, instar la Generalitat de Catalunya a desenvolupar amb urgència el pla de xoc per l'ensenyament del català, a reforçar el Consorci per la Normalització Lingüística al territori, a incrementar els recursos destinats als municipis per a polítiques lingüístiques. I dotzè acord, donar trasllat d'aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Consorci per la Normalització Lingüística i a les entitats del municipi.
0: Gràcies, regidora. Si els sembla, comencem. Donem la paraula al senyor Marcos Ortega. Endavant.
6: Sí, moltes gràcies. Bé, doncs el nostre grup votarà favorablement aquesta moció. Estem totalment d'acord de tot el que s'ha exposat i de tots els acords. Nosaltres pensem doncs, que la llengua catalana és l'eina de cohesió social del nostre país, per tant doncs, hem de reforçar i potenciar la llengua catalana. I com s'ha comentat, doncs, els últims estudis s'ha anat veient doncs, com cada cop hi ha un retrocés i el català doncs, està disminuint. Per tant, des de totes les administracions i en aquest cas des de l'Ajuntament de Pineda, doncs, totes les accions que podem fer per reforçar l'ús del català doncs, són benvinguts perquè actualment doncs, hi ha aquest retrocés i per tant doncs, s'han de fer el màxim d'accions possibles. Per tant, el nostre vot serà favorable perquè la llengua catalana és l'element de cohesió social del nostre país. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Endavant. Té la paraula Gustavo Ollero del grup
13: Popular. Moltes gràcies. Nosaltres ens abstindrem perquè sí que és veritat que necessitem i s'ha de fomentar l'ús del català, però no veiem la necessitat d'impulsar aquesta moció perquè no veiem que l'Ajuntament ni els òrgans administratius ni hagi cap retrocés. El que diuen de que sí que és veritat que a la gent al carrer no el fa servir habitualment o té una barra colant, això ja és una cosa que és de cadascú, no? Perquè jo penso i pensem nosaltres que s'ha d'incentivar on toca. No hi ha cap part de l'administració pública que no s'atengui en català i llavors creiem que s'ha d'impulsar, però no s'ha de fomentar ni s'ha de demanar que les escoles, a fora de les aules, els nens parlaran com vulguin, no tindran la seva voluntat i si és en català, molt millor, però creiem que no corre perill i s'ha d'incentivar, però no s'ha de buscar ni taula perquè veiem que no, ara mateix està bé, no corre perill. Gràcies.
0: Si el sembla, passem la paraula al regidor en Joan.
4: Bé, és obvi que la llengua catalana fa més de 300 anys que està en perill. Evidentment, la defensa del català, tant en l'àmbit oficial com en el social, no és només una qüestió lingüística, sinó que també és cultural i de cohesió social. El català és la nostra llengua pròpia, amb una història i tradició cultural profundes, i que ha estat un símbol d'identitat col·lectiva durant segles. Garantir-ne l'ús en espais oficials no és un privilegi, sinó una manera de protegir el nostre patrimoni cultural viu. Quan una administració funciona en català, assegura la igualtat d'accés als serveis públics a tothom per igual. Això no exclou el castellà o altres llengües, sinó que equipara i garanteix la no discriminació per raó de llengua, que moltes vegades ens trobem en organismes oficials. Una llengua compartida socialment garanteix cohesió social, integració i convivència. Quan el català es fa servir amb normalitat al comerç, l'oci o les relacions quotidianes, es converteix en un punt de trobada entre persones d'origen diferent. I a més, si a tot això hi afegim la supervivència lingüística i evitem que el català retrocedeixi davant llengües amb més presència global, com pot ser en el nostre cas el castellà, doncs, com ja han fet al llarg de tots els segles, si és present a l'escola, l'administració i la vida quotidiana, es manté viu i funcional. Nosaltres pensem que defensar el català en tots els àmbits no és una postura tancada, sinó que és una aposta per la diversitat lingüística, la igualtat d'oportunitats i la cohesió social dins d'una societat. Evidentment, per tot això, donarem suport a la moció. I només recordar-los, com em va dir la senyora Palacín, quan vam aprovar la moció d'en Quim Teixidor, vigilin que aquesta moció es porti a terme. Moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs tanca el torn de paraula. Sandra Pérez, del grup del Partit de Socialistes de Catalunya. Endavant.
15: Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, d'entrada agrair també al grup municipal d'Esquerra pels acords que hem fet a algunes molt breus modificacions, però que agraïm l'atenció i que de seguida ens hem posat d'acord. També dic que aquesta moció, evidentment, per tot el que s'ha exposat, doncs és pertinent i la veritat és que per donar a conèixer que les diferents línies en les que s'està treballant, tant a nivell d'educació, a nivell de comerç, aquesta taula que proposen en aquesta moció, doncs aleshores per poder donar trasllat de totes aquestes accions que s'estan duent a terme ja, d'altres que s'estan preparant i que s'estan treballant. Des d'aquí també fer un agraïment al Consorci de Normalització Lingüística, ja que degut a recursos, dotacions i nous cursos que s'estan donant, també des del Pla Educatiu d'Entorn, els centres educatius que fan una feina també perquè això sigui una aposta i sigui real, i les biblioteques des del Pla Lector, entre molts d'altres, però sí que volia fer aquesta puntualització que amb molts dels acords que es presenten en aquesta moció, doncs ja hi ha intervencions, ja hi ha actuacions que s'estan duent a terme i crec que és de rebut també fer aquest agraïment cap a ells. Així que el nostre vot serà favorable i moltes gràcies.
0: Bé. Si els sembla, tancant el punt vostès, endavant.
14: Primer de tot, agrair a tots els grups municipals que ens han donat suport, al Partit Socialista, a Junts i a Marcos també, i al senyor Gustavo del PP, que diu que no veu retrocés en els òrgans administratius i que no cal fer-la, doncs sí, sí que n'hi ha. El que cal és vetllar perquè, per exemple, els rètols siguin en català, perquè els cartells anunciats on l'Ajuntament hi dona un suport siguin en català. I totes aquestes coses l'Ajuntament sí que pot vetllar-ho. No mirarem que els nens parlin en català a l'hora del pati o quan juguin a futbol a les places. No és això el que està dient aquesta moció. És en molts altres àmbits que l'Ajuntament sí que hi té participació, que fins i tot hi posa diners, que deixa unes instal·lacions. És això el que hem de vetllar perquè el català o que la gent que vingui aquí a l'Ajuntament o qualsevol servei donat a Pineda pugui expressar-se en català. No imposarem la nostra llengua als nens del carrer. No és això el que estàvem dient. També millor l'abstenció que no pas en contra. Moltes gràcies. Queda aprovada i bueno, si podem crear la taula que proposem en un termini mínimament curt, doncs estaria molt, molt millor. Gràcies.
0: Si els sembla, doncs ens emplacem ja a posar data. Les propostes estan molt clares en el punt que parla de la taula. Fem una proposta conjuntament dels membres i ja doncs, posem data per posar en comú doncs, tota aquesta informació. Moltes accions, de molts punts que surten a la moció, ja s'està treballant fa temps, però bé, doncs, està bé posar en comú i també doncs, fer aquesta previsió, no? Aquest pla d'accions per millorar-ne la situació. Així doncs, que donem per aprovada la moció en defensa de la llengua catalana. Passem a la següent moció. En aquest cas és una moció presentada pel grup de Pineda en Comú Guanyem. És la moció

públic i especial, doncs, a part de la comunitat educativa que avui ha vingut, doncs, a presentar aquesta presentació de la moció que en aquest cas, doncs, es reforça o vol reforçar, doncs, el Servei Educatiu Públic a Catalunya. Cal dir que aquesta moció, doncs, una plataforma que es diu Pineda en Lluita, que forma part diferents instituts i part de la comunitat educativa de Pineda, doncs, ens la van fer arribar i nosaltres, doncs, vam veure important i necessari, doncs, un element tan important com és l'educació pública a Catalunya, doncs, donar aquest suport. I per tant, doncs, nosaltres vam estar d'acord en presentar aquesta moció. Aquesta moció es va presentar inicialment, però s'han fet, per arribar a presentar-la i arribar a uns acords, doncs, en aquest cas el Partit Socialista, doncs, ha fet algunes aportacions, ha fet alguns canvis, perquè al final, doncs, s'ha arribat a un acord i pensem que l'important és que una moció tan important com és l'educació i la defensa, doncs, del Servei Educatiu Públic a Catalunya, doncs, es pugui aprovar, perquè això vol dir, doncs, que podem avançar en aquesta defensa. Cal dir que en la part expositiva, que finalment, doncs, quedarà la moció, però que no està, però nosaltres, el nostre grup, doncs, pensem que és important que quedi present i sobretot, i que no queda reflectiva en aquesta moció, però nosaltres sí que pensem que és important, i és el fet de posar en valor de la història, no? O sigui, la comunitat educativa, els professors, els mestres, ja a l'època, a finals del franquisme, doncs, van treballar molt, es van esforçar i van dedicar moltes hores a construir un model d'escola catalana laica i pública, que és el que vam aconseguir als anys 80, i això va iniciar, doncs, el model català educatiu, que va donar molt d'èxit, no? Per tant, és molt important, doncs, donar valor a aquest històric i a aquestes lluites que han protagonitzat totes les comunitats educatives en el llarg d'aquest temps. Si és cert que es va avançar molt en els anys 80 i Catalunya, doncs, a nivell d'educació era pioner, com a contrapartida a restes d'altres comunitats autònomes, en qüestió de 20-30 anys, doncs, tot el que vam ser pioners als anys 80, doncs, hi ha hagut certs retrocessos per les grans retallades en educació, i moltes comunitats autònomes de la resta de l'Estat, doncs, ens han superat, no? Per tant, doncs, cal seguir, doncs, treballant perquè el model, en aquest cas el Servei d'Educació Pública a Catalunya, doncs, arribi al lloc on li pertoca i li mereix, no? Per tant, nosaltres, que aquí no està posat, però, bueno, nosaltres també pensem que és important i que també volem donar suport, doncs, a totes les mobilitzacions que s'estan duant a terme per portar, doncs, el sistema educatiu en el lloc que li mereix. I nosaltres pensàvem que aquests dos elements, el històric i el del suport a les mobilitzacions, doncs, era necessari exposar-ho, si no pot ser la moció, però almenys, doncs, expressar-lo al nostre grup municipal. És una iniciativa de Pineda en Lluita i, per tant, començo a llegir, doncs, aquesta moció, que ha sigut al final, doncs, acordada amb el Partit Socialista. Moció per millorar les condicions del Servei Educatiu Públic a Catalunya. Exposició de motius. L'educació pública és un element fonamental de cohesió social, igualtat d'oportunitats i progrés col·lectiu. Al llarg dels anys, la comunitat educativa ha contribuït de manera decisiva a consolidar un model educatiu públic inclusiu i arrelat al territori. En les darreres dècades, diferents factors com les limitacions pressupostàries, l'augment de la complexitat social i educativa, així com les noves necessitats d'atenció a l'alumnat, han generat dificultats importants en el sistema educatiu català. Aquesta situació ha comportat una sobrecàrrega progressiva per als centres educatius i els seus professionals, així com mancances en recursos destinats a l'escola inclusiva, al reforç de les plantilles i a la reducció de ràtios. Alhora, molts ajuntaments han hagut d'assumir despeses vinculades al manteniment i suport dels centres educatius que sovint excedeixen les seves competències pròpies, especialment en matèria d'equipaments, escoles bressols i programes de suport educatiu.
En aquest context, diferents col·lectius de la comunitat educativa

0: han expressat la necessitat de continuar avançant en la millora de les condicions laborals i professionals del personal educatiu, així com el reforç dels recursos destinats al sistema públic d'educació. Per aquest motiu, es considera necessari continuar impulsant espais de diàleg i negociació que permetin avançar cap a un sistema educatiu públic de qualitat amb recursos suficients i amb unes condicions adequades per al conjunt dels professionals de l'educació. Per tant, des de l'Ajuntament de Pineda s'acorda, primer, manifestar el suport de l'Ajuntament de Pineda a la defensa d'un sistema educatiu públic, inclusiu, de qualitat i amb recursos suficients per atendre adequadament les necessitats de l'alumnat, donant suport a les comunitats educatives. Segon, instar el Govern de la Generalitat, el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya a continuar el diàleg amb tots els representants sindicals i la comunitat educativa, redactant un calendari concret imminent d'aplicació dels terminis establerts per avançar en la millora de les condicions laborals i professionals del personal educatiu. Tercer, recuperar el poder adquisitiu perdut i millorar els salaris i revertir les retallades pendents. Deute dels estadis, salari base, pagues extraordinàries, etc. Reconèixer i remunerar totes les tasques desenvolupades, tutories, treball de recerca, colònies, càrrecs. Quart, reconeixement de l'etapa educativa 0-3 com l'educació universal dins l'etapa 0-6, tal i com apareix al currículum. En conseqüència, una millora de les condicions laborals. Equiparar el calendari escolar com la resta d'etapes educatives. Cinquè, reclamar a la Generalitat de Catalunya la reducció progressiva de ràtios i no el tancament de línies educatives. El reforç de les plantilles educatives i del personal d'atenció educativa. Modificar el sistema de substitucions fent que una baixa es cobreixi des del primer moment. No exigir una baixa mínima de 10 dies per a les suplències. Cobrir les vacants de 1-9 a no superar que arribin els infants. L'increment de recursos per al desplaçament de l'escola inclusiva, tenint en compte i formant part dels claustres TIS. TEIs vetlladores, creant una estabilitat laboral i sous dignes. La reducció de les càrregues burocràtiques als centres. La millora progressiva de les condicions laborals del personal educatiu. Nous recursos destinats al reforç estructural i atenció directa i immediata als centres de Pineda. Sisè, instar la Generalitat de Catalunya a garantir un finançament suficient del sistema educatiu i dels equipaments escolars per evitar que els ajuntaments hagin d'assumir despeses impròpies. Setè, reconèixer la tasca dels professionals de l'educació i el compromís de tota la comunitat educativa de Pineda de Mar. Vuitè, traslladar aquests acords al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als centres educatius públics del municipi.
1: Gràcies, regidor. Passem la paraula a Gustavo Ollero, del grup municipal del Partit Popular. Endavant.
2: Muchas gracias. Nosotros votaremos a favor y, aparte, queremos reivindicar el uso de nuestra educación, que hay que dotarlo con más medios y, sobre todo, al señor Ortega, decirle también al equipo de gobierno del PSC, tanto a Esquerra Republicana, que sí que es verdad que ustedes van a aprobar el presupuesto en la Generalitat y a ver si es verdad que con esta moción hacen fuerza para que se reúnan los medios y económicos y personales y realmente se le dé un impulso. Porque igual que el sector educativo, hay otros sectores como el sanitario, de seguridad y en general todo el funcionariado de la Generalitat de Cataluña que creo que se merecen una respuesta rápida y efectiva a todas sus reivindicaciones, que las apoyamos y las entendemos perfectamente. Por eso pedimos que, ya que están aquí representados tres de los grupos que presentan el presupuesto y va a quedar aprobado, a ver si es verdad que pueden destinar estas partidas y solucionar la problemática del sector. Muchas gracias.
1: Gracias, regidor. Passem la paraula a Joan Mora, de Junts.
3: Bé, primer de tot, donar la benvinguda als membres de la comunitat educativa. I bé, que el sistema educatiu ha patit i que ha anat sumant dèficits que arrosseguem al llarg dels anys és una realitat. L'alumnat ha anat canviant i el sistema no s'ha adaptat a les necessitats reals actuals. Tenim ràtios alts, alumnes amb diversos, alguns amb necessitats especials, i tot això ha anat generant una sobrecàrrega en els centres educatius i els docents, doncs, que s'ha de revertir. No és moment de buscar culpables, perquè segurament en trobaríem molts, però sí d'exigir. D'exigir a qui té la capacitat de poder solucionar aquesta problemàtica, que s'hi posi, que dialogui i que comenci a portar solucions. Aquesta moció és un bon punt de partida perquè es comenci a prendre consciència i exigir al Govern de la Generalitat que posi fil a l'agulla i que porti solucions al conflicte. Senyor Ortega, la moció està bé, però, com deia el company del PP, el seu partit aprovarà el pressupost de la Generalitat en breu. I és el moment de condicionar l'aprovació d'aquest pressupost a que es compleixin les bases que promovem en aquesta moció, perquè si els grups que tenen la capacitat de poder decidir si el pressupost tira endavant o no, no tenen la capacitat de poder pal·liar aquest dèficit que arrosseguem, doncs aprovar el pressupost no servirà de res i les manifestacions que hi ha al carrer, que tots recolzem, doncs tampoc hauran servit de res. Nosaltres donarem suport a aquesta moció, evidentment, i demanem també, a part dels senyors de Podem, doncs a la resta de partits del plenari que tenen capacitat d'aprovar els pressupostos de la Generalitat, doncs que treballin perquè això sigui possible. Perquè aprovar una moció és molt bonic, però si no es tira endavant no serveix res més que per la foto. I d'això doncs, en tenim molta experiència. Gràcies.
1: El passem la paraula al grup municipal d'Esquerra. Té la paraula la regidora Mònica Palacín. Endavant.
4: Moltes gràcies. Bé, nosaltres aquesta moció la votarem a favor. Entenem que finalment doncs, no, s'ha hagut una modificació del text inicial, no? S'ha intentat doncs, matisar alguns aspectes. En tot cas, ens sembla bé. Entenem que en el moment, i tal com li vam traslladar a vostè, si la part proposant, que era doncs, la comunitat educativa, veia bé aquest acord que feien amb aquesta proposta no, del Partit Socialista, doncs ho trobàvem bé. Per tant, doncs, votarem a favor, clarament. Votarem a favor dels més de 82.200 que hi ha a tot Catalunya, de més de les 1.500 tècniques d'inclusió social a les aules, més de les 2.000 persones vetlladores a les aules, també més d'un miler de professionals de suport a l'escola inclusiva, també doncs, els milers de personal d'administració i servei que treballen cada dia a les escoles, a favor de totes aquestes persones, en la qual m'incloc, perquè jo com a professora també soc sistema educatiu de Catalunya, per tant, més enllà no, de la defensa exclusiva del sistema públic no, o el sistema educatiu català que hi ha en aquest cas a la Generalitat de Catalunya, l'única cosa que ens diferencia alguns de nosaltres, alguns professionals, és que alguns treballem a la pública i alguns a la concertada. Però que en tot cas, per tots ells, per totes elles, nosaltres votem a favor d'aquesta moció. Una moció que arriba en un moment on a nivell social i també la UNESCO ho ha dit, tot l'entorn educatiu, no només el català, però l'entorn educatiu doncs està en moments difícils, parteix també doncs, d'una inestabilitat social, d'una inestabilitat inclús diríem geopolítica, però que això el que fa és afectar directament a les aules. Per què? Doncs perquè hi ha una manca de motivació important donat a la poca ajuda i col·laboració que fan les administracions, per una banda, però també moltes vegades, i això ho vivim a les aules, moltes vegades també doncs, la dificultat de poder conciliar també amb les famílies, aquesta feina educativa dels infants i dels joves. Simplement, jo volia fer un comentari també, perquè tornaré un moment per acabar el nostre comentari. La mare dels ous parteix dels diners. Hi ha una llei educativa a Catalunya que marca el pressupost en un 6% i això no hi ha hagut govern que ho haguem aconseguit. Vol dir que és cert que no hi ha hagut el compromís dels governs que han anat passant per la Generalitat en assolir aquest 6%, i és cert. I aquí ens hem d'assenyalar tots plegats. Si assolíssim aquest 6% del pressupost actual, que són uns 8.000 milions d'euros, assoliríem gairebé els 15.000 milions d'euros, que això faria que hi haguessin recursos per tot el sistema educatiu català, que no posaria i no confrontaria professionals uns contra els altres i permetria que les feines es fessin bé i que poguéssim treballar bé a les aules i donar tot el servei i tota l'atenció, que en definitiva és el que volem els professors, els mestres, en els infants. Que partim d'una vocació, però tal com es veia a les manifestacions, no? De la vocació no podem treure-ho tot, perquè hi ha un desgast molt important i, per tant, amb la vocació només no podem assumir totes les nostres, o no pot la comunitat educativa assumir totes les seves responsabilitats. I, finalment, nomenaven els tres grups que a nivell del Parlament aprovaran uns pressupostos, no? En aquest cas, doncs, els pressupostos són els pressupostos del Partit Socialista. La incidència que han fet, doncs, el grup parlamentari dels Comuns o el grup parlamentari d'Esquerra Republicana, doncs, ara jo individualment, doncs, cobriré molt d'opinar-ne, però en tot cas Esquerra Republicana va proposar sobre la taula 500 milions d'euros més, educació específicament, per poder cobrir necessitats no només les laborals dels treballadors i les treballadores, també d'inversions a les aules que fa molt temps s'arrosseguen, però també per poder acabar les negociacions amb els sindicats de la millor manera. Per tant, agrair-li, senyor Ortega, però agrair a la comunitat educativa, que sou, en definitiva, qui heu portat aquesta moció perquè la debatem aquí entre tots i totes, i, com dic, en nom del grup, votarem a favor.
5: Gràcies, regidora. Doncs tanca el torn de paraules, la regidora d'Educació, Esther Puertas, endavant.
6: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tota la comunitat educativa que avui és aquí. Vagi per endavant que el nostre grup votarà favorablement aquesta moció, perquè compartim la necessitat de continuar reforçant l'educació pública i de millorar les condicions dels professionals educatius. I és per això que aquest govern de la Generalitat ha iniciat aquestes negociacions, tot i que sabem que hi ha un camí molt, molt gran per poder aconseguir uns avenços i que hi estigui tothom amb unes condicions considerables. Tot i així, aquest és el primer punt, el poder començar a treballar i dialogar, perquè creiem que l'escola pública és un pilar fonamental de cohesió social, d'igualtat d'oportunitats i de futur per al nostre país. I també considerem evident que els centres educatius i els seus professionals han assumit durant molts anys una càrrega creixent derivada de l'augment de la complexitat social, de la manca de recursos suficients i de determinades limitacions estructurals que avui encara persisteixen. També volem posar en valor la feina que fan diàriament els equips docents, el personal d'atenció educativa i tota la comunitat educativa en general del nostre municipi, sovint amb un esforç que va molt més enllà del que els hi correspondria. Entenem que encara hi ha molts reptes pendents i que cal continuar treballant des del diàleg i la negociació per avançar cap a un sistema educatiu amb més recursos, més estabilitat i millors condicions per a tothom. I és per això que el nostre vot és a favor. Gràcies.
5: Gràcies, regidora. Doncs, si els sembla, senyor Marcos Ortega vol fer el tancament del punt.
0: Sí, doncs, per ja finalitzar, doncs, primer de tot, doncs, agrair el vot favorable a aquesta moció, que en el fons és votar favorablement aquesta moció per iniciativa de la comunitat educativa de Pineda. Per tant, pensem que aquesta valoració és positiva perquè s'ha arribat a uns acords importants per sobretot defensar l'escola pública i sobretot els professionals. Aquí es parla de que l'educació és el futur. Si tenim una educació en bones condicions, el futur dels nostres nens, nenes, dels nostres joves, construirem un país amb més futur i amb més benestar. I, per tant, l'educació necessita de molta ajuda, de molt de suport i molt de recursos, perquè tenint una bona educació, a part de fomentar i arribar a la igualtat d'oportunitats, també doncs, genera doncs, unes persones doncs, amb capacitat de tirar projectes cap endavant i de tenir un país més cohesionat i amb més benefici. Per tant, l'educació és el futur i s'ha de donar suport als projectes educatius i a tota la comunitat educativa, mestres, professors, altres professionals relacionats amb l'educació com a educadors, tot el personal de la comunitat educativa, perquè amb ells construirem un país millor i lliure, i que és el que nosaltres volem, i suposo que també la resta de grups. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Doncs amb aquest tancament d'aquest punt donem per aprovada la moció per millorar les condicions del Servei Educatiu Públic a Catalunya, en aquest cas amb unanimitat de tots els grups doncs, que formem part de l'Ajuntament. Si els sembla, doncs passem ja al darrer punt, que és el torn obert de paraules. Passem la paraula al grup d'Esquerra Republicana. Endavant.
4: Sí, moltes gràcies. Bé, nosaltres farem les 5 preguntes que ens pertoquen per ROM. La primera és en relació a una reunió que es va fer el 14 de maig amb veïns de Can Carreres, i en aquesta reunió crec que es van poder extreure algunes dades bastant importants, més enllà de ser conscients un cop més de la problemàtica a nivell urbanístic doncs, que aquest barri va arrossegant durant molts anys i que no és fàcil la solució. Però en aquesta reunió crec que si algú tenia dubtes de l'interès o de la importància que el govern dona a Can Carreres, i vist és els anys que porten governant, doncs, 20 anys governant, doncs, hem anat veient quin és l'interès que tenen per aquest barri. En aquella reunió es van poder escoltar frases que jo crec que ens ho deixen com a record per la història. Llavors podríem doncs, aquestes frases deixar-les per l'hemeroteca, que segurament doncs, ens aniran bé per fer recordatoris en algunes ocasions. Però en tot cas, frases que va dir l'alcaldessa, i ara em dirà, vostè no hi era a la reunió. Bueno, jo no puc estar tot arreu, però evidentment doncs, hi havia gent en aquesta reunió on m'ha explicat com va anar-hi. No? Vostè va dir, per exemple, i no vull mencionar res a ningú en concret, però van dir que vostè no recomanaria a ningú anar a viure allà. Vostè va dir que l'Ajuntament allà no posarà ni un cèntim. Cosa estranya, perquè recordem que fa uns anys hi havia unes partides que coneix molt bé el senyor Massip, que eren les partides econòmiques, no?, de gairebé mig milió d'euros per les minidepuradores, amb aquest acord amb l'ACA, que han tornat a anunciar ara. La partida per les minidepuradores es va arrossegant fa temps, i estaven als pressupostos i van desaparèixer dels pressupostos i van tornar, és a dir, van fent aquest malabarisme en funció de si ens acostem abans a les municipals o no. Per tant, tenen una postura, no? Un cop han guanyat les eleccions, no? Prenen la seva distància, diuen frases com aquesta, després quan s'acosten doncs, les municipals doncs, ja s'ho prenen d'una altra manera. No? Però en tot cas, la frase que ens ha deixat molt preocupats i que és la que li preguntem aquí, si vostè doncs, segueix pensant allò que va dir a la reunió amb els veïns, és que Can Carreres és una ruïna. Alcaldessa, segueix pensant que Can Carreres és una ruïna?
5: Doncs, miri, li contesto a tot el que vostè ha dit. És una ruïna per als habitants que viuen, sí, han de fer, això és obvi, és a dir, el projecte d'urbanització que s'ha de fer amb canvi inclòs de la modificació actual de la normativa que ha fet el govern actual de la Generalitat, ara mirarem i ajustarem els criteris tècnics que ens demanen, però és clar que l'últim càlcul que es va fer el 2019 d'aquesta urbanització era una ruïna per molts dels habitants que viu a Can Carreres, sí. Ho ratifico. És una ruïna per què? Perquè molts ciutadans i ciutadanes viuen, van comprar, alguns d'ells coneixedors, alguns d'ells no coneixedors, això també ho vaig dir a la reunió, ho dic per la informació que li ha arribat, en què hi ha pendent una urbanització que no s'ha fet mai. Hi ha uns passos urbanístics que no consten a l'Ajuntament que s'hagin fet mai, no els últims darrers 15 o 20 anys que vostè ha esmentat, sinó els últims 40 o 50 o mai, no s'han fet. I, per tant, com qualsevol projecte d'urbanització que s'ha de fer a tots els àmbits, en aquest cas pinedencs, correspon als propietaris, no? I que, per tant, no es pot enganyar a la gent, correspon als propietaris. I anirem de la mà dels propietaris per intentar ajudar en la mesura que sigui, i si ara amb aquesta flexibilització de criteris urbanístics ens hi podem acollir, doncs millor, estem d'acord en flexibilitzar, però això no vol dir que el cost sigui zero, vol dir que l'últim càlcul que es va fer, insisteixo, em sembla recordar que és del 2019, doncs eren molts diners per propietari i que molts d'ells els arruïnaria, sí, ho dic, ho torno a dir. Ara tornarem a fer càlculs, mirarem a veure com es resolen temes que encara no tenim clar, com per exemple el tema del clavegram, que és un tema força important, i tornarem a revisar aquests números, però sí, ho torno a dir, correspon als propietaris. Mentre no es digui el contrari, si hi ha una normativa en què això també canvia, però a mi em sembla que la normativa actual en aquest sentit no ha canviat. El que sí que s'ha anunciat és una ajuda, una línia d'ajudes que s'haurà de concretar, i jo també ho vaig dir-ho a la reunió perquè encara no en tenim coneixement, de línia de crèdit de l'Institut Català de Finances, si no recordo malament, que determinarà com es pot ajudar a cost molt baix aquests propietaris, però el que sí que vaig dir, i torno a insistir, en que això a hores d'ara no ho pot assumir la resta de pinedencs i pinedenques, com no ha assumit en altres processos d'urbanització d'altres àmbits de Pineda. El tema de recomanar allò que vagi a viure en lloc, doncs home, m'agradaria escoltar el context, jo ni recomano ni deixo de recomanar, és a dir, tothom quan escull un lloc per viure sap o hauria de saber en quines condicions compra, no? I insisteixo que molts, i així ens consta, que alguns d'ells doncs, no van tenir la informació en el moment que van adquirir. I el tema de que no es gasta ni un cèntim, doncs això tampoc és cert, hi hagi eleccions o no hi hagi eleccions. De fet, el projecte d'impulsió d'aigua doncs, supera el 1 milió d'euros. És cert que una part ve finançat per dues administracions, però l'Ajuntament hi posarà 400.000 euros. Home, doncs 400.000 euros, no sé si li sembla poc o molt, però més d'un cèntim sí que és. En quant a inversions, això insisteixo que és el que es va dir, es va informar d'altre tipus d'informacions més generals, però clar, fora de context doncs, segurament no, que la lectura doncs, pot ser la que vostè vulgui, però sí que li volia aclarir aquests tres punts que vostè ha esmentat.
7: Així doncs, bueno, en tot cas, les persones que estaven en aquesta reunió recorden exactament com vostè ho va dir, però en tot cas, ara parlava de la línia de crèdit de l'ICF, per fer què? És a dir, aquestes subvencions són de crèdit, però són de crèdit per poder pagar feina feta. Sí? Però si l'única cosa que vostès no han fet fins ara, o sigui, que havien de fer, era la reparcel·lació, li torno a recordar, és a dir, aquest tema ve de molts anys enrere, però l'alcaldia és del PSC des del 2007. D'acord? Aleshores, des del 2007 jo he sentit a moltes vegades el senyor Amor prometre moltes coses. I si una cosa no va fer el senyor Amor és dir, davant d'una situació complexa com Can Carreres, era que Can Carreres era una ruïna. Això, si més no, sí que li podem reconèixer, perquè si una cosa crec que ha de fer el màxim representant d'un municipi és intentar, en tot cas, no, mantenir una mica, anem a dir, la calma, que la gent pugui entendre, perquè la ruïna jo crec que no només és per la gent que sap que haurà de pagar, perquè els veïns i veïnes de Can Carreres fa molts anys que saben que hauran de pagar. Ja ho saben, és a dir, crec que és bastant tractar de persona que no entén, diu aquesta cosa, per més vegades que la digui, no ho deixaran d'entendre més o menys, d'acord? Però és que l'Ajuntament també ha de pagar molt, perquè l'Ajuntament també té molts solars. Vol dir, senyora alcaldessa, que aquí no li va fallar una mica i aquí realment perquè realment seria unes ruïnes per l'Ajuntament de Pineda, perquè realment se'ls ha acumulat tant i van acumulant tants solars i van acumulant tants, anem a dir, espais, i saben vostès que hi ha una part que vostès també han de pagar? Clar, perquè vostès quan parlen de la urbanització parlen com si els únics que haguessin de pagar fossin els propietaris, però és que l'Ajuntament de Pineda és propietària de molt... Sí, l'Ajuntament de Pineda és propietari de solars, de cessions i de solars que li pertoquen per la urbanització pròpiament, i per tant l'Ajuntament de Pineda també haurà de pagar com a propietari. Però més enllà d'això, del que anem debatent des de fa ja 20, 30, no ho sé, jo no hi era fa tant, fa molt que estic aquí, però no tant. Però ara em sorprèn perquè diu, no, perquè han tret la línia aquesta de l'Institut Català de Finances per fer, per pagar... Bueno, per pagar què? Expliquin què han de pagar ara, perquè, no sé, vull dir, representa doncs, què s'hauria de fer. On queda aquell famós pla doncs, de fases de la reurbanització, de Can, la urbanització de Can Carreres per fases? On queden aquestes partides de, per posar les mini depuradores? Bueno, doncs, ja li dic, és a dir, jo crec que com a responsable màxima d'un municipi no pot anar a una reunió, o crec jo, vaja, no sé, si més no, potser és aquest grup municipal qui ho creu així, de que vostè no pot dir paraules com això és una ruïna. Per tant, creiem que és una frase molt mítica que l'acompanyarà bastant temps. Gràcies.
5: Miri, doncs, si això és el que m'ha d'acompanyar durant molt temps, li torno a insistir perquè torni a constar. És a dir, les quotes resultants d'urbanitzar que li pertoquen, i m'agrada que vostè ho digui i ho reconegui avui aquí, això sí que és mític i a recordar, que dir que li pertoca pagar als propietaris, em sembla, i propietàries. Per tant, no, no, i està bé que recordar-ho, està bé recordar-ho perquè algú encara ho posa en dubte, i per tant està bé recordar qui li pertoca fer aquesta aportació. I la part que li toqui fer a l'Ajuntament, jo aquí ja m'hi comprometo, que la part de l'Ajuntament no serà un problema. Li asseguro que aquesta part no és el problema. Quan parlem de ruïna, torno a insistir, parlem de ruïna per molts propietaris i propietàries que sense ajuda financera és una ruïna per ells, perquè no tenen aquests diners, senyora Palacín. No els tenien el 2019 i no els tindrien ara amb els càlculs que es va fer amb els criteris, insisteixo, tècnics que es van avaluar en aquell moment. Tornem a insistir en que si es poden rebaixar aquests, en definitiva, són rebaixar nivells de qualitat, no ens enganyem tampoc, però que també estem disposats a baixar aquest nivell de qualitat, d'asfaltatge, de voreres, del que sigui, per intentar reduir i facilitar aquesta urbanització. Però en quin moment s'ha de pagar? Doncs quan s'urbanitzi, per fases o sense fases, però quan s'urbanitzi el tram que li pertoqui al senyor que viu al carrer Blana, si vol, l'empresa que urbanitza vol cobrar. Quan haurà de cobrar? En aquell moment que es faci la urbanització. Per tant, en aquell moment haurà de desembutxacar aquest senyor, aquesta senyora, els diners. I l'Ajuntament, la part que li pertoqui. No es preocupi que la part de l'Ajuntament es pagarà. Només faltaria, però li asseguro que no és el gran problema que té ara mateix Can Carreres. Si li sembla, passi a la següent pregunta. O... Endavant.
8: Sí, la nostra segona pregunta és una queixa dels veïns de Can Cornet que diuen que des de que s'ha fet aquesta modificació al voltant de l'Aldi s'han vist perjudicats en la sortida de la Nacional 2 direcció Girona. Perquè ells abans sortien de Can Cornet, passaven pel carrer Mas Juli i quan arribaven al carrer Velázquez, que ara s'ha convertit en contradirecció i el que passa per sota, només iguals de la gent que viuen allà, els obliguen a anar a Casal Dalt i Gavall i quan surts a la carretera, tots sabem que no es pot anar a direcció Girona, sinó que s'ha d'anar a direcció Barcelona i han d'anar a fer la volta a la rotonda del Mercadona o passar per sota el pont de les Creus. Llavors, això és un trànsit que tenim a la nostra Nacional 2 dels nostres veïns. L'única sortida que tenen en direcció Girona és passar per sota el pont, passar pel carrer de l'Arasa Vella o carrer Vall d'Aran, sortir per davant de la Margant, cosa que és una mica complicat també perquè tots coneixem que aquell pont no és molt agradable de passar, és estret, té una alçada, i llavors ens diuen a veure si això és provisional o, i si és provisional, quan durarà, perquè ells es veuen perjudicats, tot i que l'anunci de la prop, no? El nou carrer Casal d'Àliga millora la seguretat i la mobilitat dels accessos a Can Cornet i a Pinemar, doncs ells no ho veuen així, sinó que es veuen perjudicats més que millorants, que ara que després els hi podem vendre, que allà hi ha 54 places i que està asfaltat i que hi haurà coses noves, ells es veuen perjudicats amb això, si ho han tingut en compte i si això és provisional, fins quan? Gràcies.
5: Si passem la paraula a la regidora d'Urbanisme, endavant.
9: Sí, bé, sí, la resposta és sí, és provisional, ho hem explicat diverses vegades, correspon a la retirada d'unes torres de línies elèctriques que hi ha just en aquell carrer, en aquell tram de carrer, i que no es poden fer si no és amb Endesa. Endesa té el projecte aprovat, han de venir, restem a l'espera de que vinguin a fer la retirada, no ho pot fer ningú més, i estem a l'espera d'això. Quan es van fer aquests canvis de circulació, es va parlar amb els veïns tant de Pinemar com de Can Cornet. De fet, va ser també petició d'alguns dels veïns. Evidentment, mentre sigui provisional, sí que pot haver-hi una dificultat, un prejudici, diguem-li com vulguem, però sí que és cert que esperem que no es demori massa en el temps, però restem a l'espera d'Endesa. Però és que no hi ha manera, allò no ho pot tocar ningú més que no sigui Endesa.
8: Això de què depenem d'Endesa ho entenem, i per tant el que proposem és que mentre Endesa no ho tregui, que això pot passar molt de temps i la provisionalitat pot ser llarga, perquè no mantenen el carrer Velázquez, que quan ells venien pel carrer Mas Juli podien tirar cap a l'esquerra en aquella petita corba i baixar pel carrer Nonell i sortir, han fet un tram molt curt de carrer en contradirecció, o sigui, no hi passen perquè és en contradirecció, però potser calia fer aquest canvi quan tinguessin un altre arreglat, no abans, perquè és clar, la provisionalitat aquesta, depenent d'Endesa, tots sabem que... O sigui, és una cosa que això sí que pot fer l'Ajuntament, replantejar-se que aquest trosset de carrer continuï com fins ara i tinguin una sortida a direcció Girona. Gràcies.
5: Alguna cosa a comentar? Va. Perfecte. Doncs, si els sembla, passem a la següent pregunta.
10: Bona tarda. El municipi acumula actualment prop de 60 vehicles abandonats a la via pública. En municipis de dimensions similars a Pineda, la retirada d'aquests vehicles es resol habitualment en 30-60 dies. Aquí, però, ens arriba la preocupació de que en alguns casos es pot arribar a fins a un any. I creiem que és important aclarir aquesta qüestió. Entenem que avui es porta a aprovació la compra d'una nova nau destinada a la policia local i al dipòsit municipal de vehicles, i que el govern la presenta com una part de la solució d'aquesta problemàtica. Tanmateix, segons les dimensions conegudes, sembla que una part significativa quedarà destinada als vehicles policials i de protecció civil, i que la capacitat real, funcional, com a dipòsit municipal podria resultar insuficient per donar resposta a la situació actual i futura. En aquest sentit, voldríem saber quines mesures complementàries preveu el govern per garantir que aquesta inversió resolgui el problema de fons, tant pel que fa a la capacitat d'emmagatzemament com a la celeritat en la tramitació dels expedients de retirada i desballestament. Moltes gràcies.
5: Gràcies, regidor. Passem la paraula a la regidora de Seguretat. Endavant.
9: A veure, intento resumir el batibull d'idees que acaba de deixar anar i intento ordenar-les. A veure, 60 vehicles abandonats a Pineda, és a dir, els expedients de desballestament es van fent i no tots, una cosa són els vehicles que estan abandonats, que té una tramitació, això per una banda, una altra són els vehicles que poden haver-hi al dipòsit, que ja siguin per retirada o siguin perquè s'han hagut de, per un acte o sigui perquè estan indegudament aparcats, no té a veure amb aquest tema que correspon, que vostè parla de desballestament, i per una altra banda, el tema de la comissaria nova. Sí, ho diem i ho celebrem. I que sigui una necessitat que aquesta nau contempli un dipòsit, justament és pels vehicles que tenen aquest ús dintre de la, del pàrquing de la mina, no pels cotxes de desballestament. Vostè ha anunciat que aquest pàrquing serà pels vehicles de policia i protecció civil, i això no ho hem dit enlloc. No ho hem dit enlloc. Hem dit que seria per dipòsit municipal, per dipòsit municipal, per donar més cobertura al pàrquing de la mina i poder alliberar un espai que a dia d'avui la mina comença a estar molt tensionada a nivell d'aparcament i, per tant, guanyaríem una quantitat de places d'aparcament juntament amb el nou carrer Pere Casal d'Àliga, que no està a la mina però està relativament proper. Val? I, per tant, guanyaríem una quantitat important d'aparcaments. Això per una banda. Tema de vehicles abandonats. Un cop ordenat cada cosa. El tema de desballestament de vehicles. Tot això té un procediment. Que arribi a un any el desballestament de vehicles, jo no m'he trobat cap expedient. Ho hauria de comprovar, però darrerament jo no m'he trobat cap expedient d'un cotxe que faci un any que no se li ha donat tramitació. Evidentment, es pot donar un cas que hagis de fer una tramitació interna amb el propietari. Això és possible, però que no s'hagi fet una gestió durant un any, ja li asseguro que no. Ja li asseguro que no. Evidentment, que hi ha vehicles i que s'han de fer lots conjunts, no es fa d'un en un, es fan lots conjunts i es fan alhora. Això sí, però té una tramitació. Espero haver-li aclarit els diferents punts que plantejava. Gràcies.
5: Els que sí que són potser més lents, són, per afegir el que ha comentat, són els temes judicials, no? O sigui que aquests sí que s'allarguen.
9: Però no és
5: No, alguns no estan al dipòsit, però a vegades hi ha vehicles doncs, que estan en procediments judicials diversos i aquests sí que poden allargar els tempos, no? Els terminis, doncs perquè bé, doncs la justícia a vegades doncs és una mica lenta, el jutge ho ha d'ordenar, a vegades no es poden tocar sense, bueno, a vegades no es poden tocar sense permís judicial, però els altres, no, les tramitacions dels cotxes abandonats que tenim al carrer, doncs tenen un procediment, s'ha de fer uns avisos, està molt estipulat tot el calendari, no, d'avís, doncs que el propietari ha de poder respondre, potser ha tingut un problema mèdic o potser s'ha anat a l'estranger i no sé què ha passat, però que cada cas és diferent, però en qualsevol cas, doncs vostè ha dit de 30-60 dies, hauríem de mirar ara el temps mitjà, per entendre'ns, si vol li podem mirar dels últims 6 mesos o el darrer any, però sí que és cert que els que hi ha tràmits judicials es pot endarrerir, no? En qualsevol cas, penso que queda clar, no? Que el dipòsit, parlem del dipòsit, no? Tant de bo la nau sigui molt gran, però no sabem la mida que serà. En qualsevol cas, el que sí que tenim pensat és traslladar aquesta trentena, quarantena de cotxes que hi ha a la mina, que són aquests provisionals, no? Que hi ha una retirada per una multa, que cerquen i que això valorem molt positivament que estigui a la mateixa comissaria, no? Per un tema també d'agilitat, no? D'evitar desplaçaments de la policia amb una valla, obrir, a cobrar la multa, tornar a tancar, no? Per també un tema d'eficiència administrativa, per entendre'ns. Val? Aquesta era la puntualització que li volia afegir. Endavant.
10: Val. El tema de judicial, això ja està clar, molt clar, que triguen, i a més, tal com està la justícia aquí, pot trigar més d'un any i fins a 2 anys. El problema ve als cotxes aquests que estan abandonats, però no abandonats que sembla que el propietari hagi marxat de viatge, sinó que ja estan doncs amb vidres trencats. Llavors aquests cotxes, doncs aquests són els que s'haurien de mirar de sí, retirar. Sí. I si es pot ser, sisplau, accelerar-ho el màxim possible. I pel que fa a la nau que vostès volen adquirir, jo crec que Fa uns anys vaig tenir l'oportunitat de veure una nau a la zona industrial que vostès i el jutjat d'Arenys tenien a Pineda, on guardaven molts vehicles d'aquests tipus. Llavors, ha de ser, crec jo, que hauria de ser una nau amb dimensions bastant grans, perquè només amb els vehicles que tenim en aquest espai de la mina ja és un bon espai dintre d'una nau. Llavors, si a més hi volem afegir-hi o aparcar els cotxes de la policia, o perquè clar, si no volem aparcar els cotxes de la policia ni els de Protecció Civil, que els haurem de deixar al carrer i tal com estan aquí, que també ocupen molt més espai al carrer. Llavors, el que sí que s'ha de buscar és un emplaçament ideal, doncs perquè això no molesti, sinó que ocupi el menys possible a la via pública. Si es poden guardar dintre, doncs encara millor. I és relativament això.
5: Sí, sí, seria l'ideal, que passa que també ha de tenir en compte que un vehicle policial en servei ha d'estar a punt de sortir, no? I de poder sortir i entrar amb aquesta agilitat, no? Que potser, no ho sé, haurem de veure com és aquest parking nou, no ho sabem, però en qualsevol cas, doncs, bé, els vehicles del TOR, no? Potser els de Protecció Civil no és el cas, però els de la policia sí que han d'estar a l'abast, no? De poder sortir en cas d'emergència l'abans possible. En qualsevol cas, doncs, mirem el que comenta vostè, segurament, no? que l'espai il·limitat seria ideal, no? però clar, al final també es tracta de recursos, no? I de poder, doncs, ajustar aquestes necessitats, no? També el que es pugui pagar per part de l'Ajuntament, sempre i quan, doncs, compleixi aquestes necessitats. Anirem veient, doncs, també, no? L'ús que es fa, no? Això ja són fases posteriors de l'actual edifici, no? On també hi ha senyalització policial i que, per tant, doncs, haurem d'acabar de veure, no? Potser vehicles que no es fa tant ús o senyalitzacions com està ara. Ja anirem veient, no? Amb un pla d'usos per intentar, doncs, donar resposta a aquestes inquietuds que vostè planteja. Si els sembla la següent pregunta, endavant.
10: Val, ara farem la següent pregunta. En els darrers dies hem detectat situacions que generen inquietud amb els petits empresaris del municipi. Ens referim als casos que els elements d'ocupació de via pública que han funcionat durant anys amb pagament de taxes i aparentment normalitat administrativa passen a ser considerar-se no conformes. Aquestes decisions, que no van acompanyades d'un marc clar i previsible, poden posar en risc la continuïtat de negocis que formen part del teixit econòmic local. Els establiments cobren cada dia, que donen feina i que generen activitat al poble, necessiten seguretat jurídica, criteris estables i una relació amb l'Ajuntament basada en la confiança i la transparència. Sense això, és molt difícil fomentar l'emprenedoria i consolidar un model de municipi que protegeixi i impulsi el comerç de proximitat. Per això, la nostra pregunta és: quins criteris i objectius estables aplica l'Ajuntament per autoritzar i revisar l'ocupació de via pública i com es garanteix que aquestes decisions no comprometin la continuïtat ni la viabilitat dels petits negocis i sostenibilitat d'activitat econòmica local? Moltes gràcies.
5: Bé, els criteris, no sé si es refereix a una ocupació especial, per exemple, a terrasses?
10: Sí.
5: Vale, no ho dic per reorientar bé la resposta. Bé, l'ocupació de terrasses és, està clar. Hi ha un reglament a partir de 2015 que determina com s'han d'instal·lar. No? Una cosa és l'ocupació i l'altra cosa és els tendalls, les carpes, els parasols, paravents, que és complementari. És a dir, la taxa d'ocupació de via pública està molt clara. De fet, l'hem aprovat recentment, el mes d'octubre vam estar parlant, i per tant doncs aquí no hi ha cap dubte, no? A l'hora de quins són els criteris estan estipulats i reglats. Altra cosa és el tema dels parasols, no? Aquests elements que com dèiem, estan regulats amb un reglament a partir del 2015 que determinava doncs, els criteris que marcaven aquesta, com havien de ser aquests elements. Això què ha passat? Doncs que en alguns casos hi ha paraments que s'han fet anteriors al 2015 i per tant aquí hi ha aquest buit, no? Per entendre'ns, normatiu o situacions de buit, podríem dir, i alguns d'ells a partir del 2015, que són els que segurament vostè fa referència, en què l'Ajuntament ha denegat, amb aquests criteris que estan degudament aprovats, ha denegat algun parament, alguna carpa, algun tendall, diversos, ha negat diversos. I aquí la primera conclusió, no? En base a aquest reglament, repeteixo, del 2015. Per tant, hi ha alguns casos molt recents, de fet, tres, si vol després en podem parlar, dic perquè no cal tampoc fer-ne, però els que recordo més recentment, en què el projecte que van plantejar aquests emprenedors, com vostè diu, tots d'ells són nous a Pineda o nous establiments, doncs no van poder fer el tancament que volien, no? Perquè hi havia informe tècnic en què segons aquest reglament doncs, no s'ajustava, no, aquests criteris. Sempre són doncs, normalment paraments tancats, totalment opacs, no, en què la circulació de les persones doncs, no deixa la viabilitat interna i que queda totalment tancada aquella ocupació i per tant s'entén tècnicament que es fa un ús privatiu d'aquell espai públic. Això també amb un desajust, jo penso, no? A partir de la Covid, no? I que tots vam veure i vam estar comentant en diverses ocasions en què els usos, no? Socials de les terrasses doncs, han evolucionat, no? Tots sempre ho diem que tot evoluciona, tot canvia i que potser aquests criteris s'haurien de revisar també, no? Parlem del 2015, han passat moltes coses del 2015 i que per tant pensem, no? Que i el que segurament vostè té a la ment en aquest cas, doncs, és un dels que se li va denegar justament amb els criteris que li acabo d'explicar. Era un tancament totalment tancat, en què no es podia circular, en què la normativa que li comento no estava contemplat d'aquesta manera. Així se li va informar al propietari en aquell moment, així se li van donar els calendaris, no? Per poder fer les al·legacions, els avisos, sabent doncs, que ja havia esgotat totes les vies i que havia de desmuntar i que s'obria un procés sancionador en aquest cas, no? per aquest motiu. Ha hagut un traspàs de negocis, suposo que va per aquí, ha hagut un traspàs i per tant el nou propietari, sense saber evidentment tenir aquesta informació, doncs s'ha trobat amb aquesta situació. No? Però insisteixo que és un expedient doncs, que porta any i mig ja comunicat i notificat en aquest cas l'emprenedor inicial que va fer la instal·lació d'aquesta carpa. Per tant, arribat a aquest punt i amb tots els arguments, no? I tota l'explicació que li acabo de fer, aquest govern pensa, no? Que potser hem de fer una aturada, és a dir, no tant pels que ho han fet bé, i això sempre no? El que pregunta i el que presenta un projecte, doncs se li aplica, evidentment, la normativa que hi ha hagut fins ara, i així s'ha fet quan hi ha hagut aquesta sol·licitud. Però sí que és cert, no, que plantegem fer aquesta aturada, fer una moratòria en el sentit de poder mirar, revisar aquest reglament que està vigent, que potser ja toca després de 10 anys, fer una ordenança nova en aquest sentit per adaptar aquests usos, no? Que tècnicament doncs, ens diran el que es consideri, no? I que ja ens faran les apreciacions que pertoquin, però que sí que políticament considerem doncs, que s'ha de revisar justament per donar aquesta, no? Aquesta cobertura normativa a tothom per igual, per entendre, no? Independentment si va muntar abans del 15 o després del 15, o sigui, quan sigui, no? Amb uns criteris homogenis per tothom. Per tant, hem aprovat ja una moratòria, comencem un procés d'estudi d'aquesta ordenança en què es farà un grup com a qualsevol nova ordenança per amb tots els grups polítics per parlar-ne, no? Per fer aquesta diagnosi, per compartir les dades, per compartir propostes, no? I segurament doncs, que no hi ha una solució única o un model únic a tota Pineda, dependrà doncs, del lloc, de l'ús, del tipus de vorera, de si és front marítim o si és plaça Amèlies, per dir alguna cosa, no? I que això vol d'aquest consens, de seure'ns, no? I de tornar a establir doncs, aquestes normes, no? Que regulin els propers anys, no? Fins que la situació doncs, ens torni a reclamar d'una revisió. No sé si li dona resposta, té algun dubte?
10: Sí, tinc un dubte sí. Referent a en aquest cas en concret que estava esmentant. Aquest senyor o emprenedor va venir abans de intentar fer la compra, va venir a l'Ajuntament a demanar bueno, si estava tot legal, si estava tot correcte, i se li va negar la informació de que, com que ell no era el propietari, pues, que no se li podia donar la informació. Vostè ha dit que hi havia un procés ja d'un any i mig obert sobre aquest local, sobre aquesta carpa, terrassa d'aquest establiment. Llavors, no sé si vostès ens diran que per protecció de dades o protecció de... Crec que no va per aquí, sinó que la informació en aquest cas crec jo, o creiem, que s'hauria d'haver donat per legalitat, és a dir, perquè és un precedent del que... Llavors, hi haurà emprenedors que voldran venir aquí a Pineda, voldran saber l'historial o si hi ha algú pendent amb l'Ajuntament en el seu establiment i no se'ls hi podrà donar front. Llavors, es poden trobar amb aquestes sorpreses. I és en aquest sentit doncs que tot això es podia haver potser arreglat abans.
5: Sí, entenc la pregunta que vostè fa. De fet, jo he parlat amb aquest emprenedor que vostè fa referència. A l'Ajuntament no consta cap consulta. Sé que va venir a l'Ajuntament, a baix a la porta de l'Ajuntament, però ell no va plantejar cap consulta tècnica referent a cap element del que fem referència. Ell, segons ell, va venir, i segur que va ser així, va venir a l'Ajuntament per demanar com es feia un canvi de titularitat del seu negoci. Des de l'atenció al ciutadà, des de l'oficina, se li va indicar com fer el canvi de titularitat i quan va entrar el canvi de titularitat, el mateix dia, els serveis tècnics van contactar amb ell per explicar-li doncs, la situació quan ell ja havia fet el canvi de nom. Per tant, Bé, aquesta, malauradament, doncs, jo penso que aquí hi ha hagut informació doncs, que no ha tingut accés, per part tampoc de la persona que li va fer el traspàs, però torno a insistir, tu fas un traspàs sobre un negoci que no et dona un dret directe sobre l'ús de la via pública. L'ús de la via pública s'ha de tramitar, l'ús és, de fet, aquell senyor jo no pagava via pública, cada titular nou fa una sol·licitud i comença a pagar des de l'autorització de la via pública, que evidentment no s'havia tramitat i l'anterior ja feia molts mesos que no tenia el negoci obert. Per tant, jo penso que aquí doncs, hi ha un cúmul no, de situacions en què era totalment coneixedor l'anterior, així es pot consultar l'expedient no, de la situació, advertit, amb tots els terminis legals que s'havien de donar en aquell moment a nivell d'aportació del que considerés l'anterior, el que passa que en aquest moment va fer un traspàs

0: Les mores cauen constantment a terra i deixen les voreres brutes, tacades i amb el pas dels dies fins i tot amb mala olor. A més, aquesta situació comporta un perill evident que la gent pugui relliscar. Hem rebut i escoltat moltes queixes dels veïns i veïnes per la falta de manteniment i neteja. No es tracta d'un punt concret, sinó d'una problemàtica present en diferents punts de Pineda. Des d'aquí també volem agrair la feina del personal de neteja, que cada dia escombra els carrers. Malauradament, a causa que l'Ajuntament no ha fet la feina que en tocava, com és renovar a temps el contracte de poda dels arbres, aquests treballadors i treballadores han vist duplicada la seva feina havent de netejar contínuament la caiguda de les mores. És cert que el personal de la brigada va fer alguns serveis de poda abans del mes de maig, que és el període màxim per poder-la fer, però evidentment no han pogut assumir tota la feina perquè tenen moltes altres tasques i aquesta, en principi, no és la seva funció habitual. Això és, novament, una mostra de falta de previsió per part de l'Ajuntament, per no fer la feina quan toca. Vostès haurien de controlar els venciments de tots els contractes municipals i fer el possible per renovar-los dins del termini corresponent, per evitar situacions com aquesta. Una mala gestió acaba repercutint directament en tots els ciutadans i ciutadanes. El contracte de poda és un dels contractes que, a dia d'avui, encara no està vigent, i per aquest motiu no s'ha pogut fer la poda adequada de tot l'arbrat de Pineda.
1: La pregunta és, perdoni, ara m'he perdut, eh? Ah, una queixa, d'acord. Bé, és una queixa que coneixem. És cert que el contracte de poda ha sortit moltes vegades al ple. Hem tingut problemes administratius explicats i reiterats en aquest ple amb el contracte per diferents motius. I és cert el que acaba de dir, és a dir, no hi ha res més a dir que admetre, no, que doncs, no, bé, la gestió en aquest cas d'aquest contracte ha sigut, podríem dir, per seguir aquesta paraula que li agrada a la senyora Palacín, pues una ruïna, no? Una ruïna en el sentit de que bé, les conseqüències, no, ho vam dir, ho vam preveure en què no arribàvem, es va fer un pla B en què el personal de brigada va avançar la màxima, que llavors vostès també van dir, si eren hores extres, eren d'urgència o extraordinàries o emergència, també ho van qüestionar, però ja els vam explicar doncs, que era del tot necessari fer aquest suport al màxim per intentar arribar al màxim de poda de les, dels arbres, no? De les moreres, abans del maig, i així es va fer amb les hores que van ser necessàries i possibles, amb els límits també que tenim en personal propi, però el contracte extern de suport, per entendre'ns, que donen doncs, cabuda a aquestes més de 800 moreres a tot el municipi, doncs no va arribar a temps. Aquest contracte ja està en marxa, no es podrà podar, ho tornem a dir, malauradament no es pot podar fins que acabi l'estiu, però ja es va preveure avançar la poda amb el màxim que vam poder amb personal propi i ja vam preveure doncs, que aquest problema arribaria, que és que durant un mes les mores cauen. I per tant, com cauen, ja es va fer el reforç de neteja tant de dilluns a divendres, per una banda, com de cap de setmana, per poder, durant aquest mes, mes i mig si cal, doncs fer el reforç de neteja amb aigua a pressió, no? per intentar mantenir les màximes voreres en estat el més netes possibles. Això és complicat perquè la mora acabes de netejar i torna a caure. És a dir, el pagesia el dissabte al matí estava net i a la tarda... divendres al matí van netejar, divendres a la tarda doncs ja hi havia, poso un exemple perquè la vaig veure jo mateixa allà i estava dient, ostres, però si torna a estar brut, no m'han passat aquest matí. Cau, la mora cau constantment i per tant hem de tenir aquesta paciència, admetem doncs el que vostè diu, és molt millorable i n'hem fet avaluació interna de això no pot tornar a passar pels efectes que té, continuem apostant pel canvi de moreres, no només per aquesta problemàtica, sinó, ho hem explicat altres vegades, pel cost de manteniment, l'altíssim cost que genera, es van posar de moda doncs, fa molts anys per l'ombra i per diferents motius.

0: suposo també perquè són econòmiques, però el manteniment de la morera és caríssim en relació a altres arbres i, per tant, anem substituint a mesura que podem aquests arbres, no? Per altres que no donen tants problemes, a banda de les mores, en qüestió també el tema de les arrels, no? Que aixequen voreres i, per tant, ho hem explicat també en altres vegades. No li puc dir més que té raó, que durant aquest mes i mig farem neteges intensives de reforç de dilluns a diumenge i que doncs esperem que deixin de caure aviat les mores perquè ens porten de cap a tots plegats i que, just acabi la calor, doncs podrem fer la poda intensiva i exhaustiva de més de les 800 moreres que, com li dic, tenim ara mateix al municipi.
1: El problema en si no són les moreres, el problema en si és que es deixen caducar tots els contractes. Llavors, home, molts contractes estan caducats i no es fan dins de termini. Molts contractes no estan caducats. Molts contractes estan caducats. Hi hauria d'haver-hi una millor previsió perquè, vaja, crec que hi ha prou personal a la casa com perquè tothom es pugui fer responsable del que li correspon. Perquè bé que els ciutadans, com a persones, si tenim un vehicle, sabem que hem de passar la ITV a dins de termini perquè si no ens posaran una multa. Doncs això hauria de ser exactament el mateix.
0: Aquesta afirmació que acaba de fer vostè no té res a veure amb el contracte de les moreres. El contracte de les moreres és un altre, són dificultats, un cúmul, i torno a insistir, però el contracte, no, el problema no és que estigués caducat, sinó altres situacions administratives, que no volem avorrir tampoc ara a l'audiència, però en qualsevol cas, els efectes els estem patint i no pot tornar a succeir. És a dir, no li puc dir d'una altra manera més clara que el que li acabo de dir. És la cinquena pregunta. Va, passem, si li sembla, al grup de Junts. Senyor Mora, endavant.
2: Sí, bé, anem amb la nostra primera pregunta. Tornarem, com diu vostè, a la ruïna. L'altre dia, tal com ha comentat la companya d'Esquerra a la reunió, es van dir moltes coses i la reunió de l'altre dia donaria per parlar-ne un ple sencer. Podríem fer un ple temàtic de la reunió de l'altre dia. Però bé, ens centrarem en una de la postreunió, perquè després de la reunió vostès van fer un anunci, com fan habitualment de tot el que fan, i van penjar una fotografia. El titular de la fotografia deia canvi de normativa per flexibilitzar el procés de regulació de Can Carreres. Però això no és el més interessant, sinó el interessant és el peu de foto, que diu, actualment s'està treballant el projecte tècnic i es preveu que les obres finalitzin el 2031. Nosaltres estàvem en aquella reunió i en cap moment es van parlar de terminis ni de projectes tècnics, comptant que la reparcel·lació encara s'ha de fer. L'únic que ens va quedar clar en aquella reunió, com deia la companya d'Esquerra, la seva recomanació de no viure a Can Carreres. Però de tot això que diu i d'aquest peu de foto, sincerament, en la reunió no es va dir res, absolutament res. No entenc que després vostès puguin fer un anunci semblant que les obres de Can Carrera comencen i que el 2031 tindrem tota l'urbanització funcionant i en perfecte estat de servei, perquè crec que no és de rebut, perquè si sortim d'aquella reunió i el que publiquem és això, perdonin, però o algú els està prenent el pèl o no controlem el que publiquem. Perquè crec que no es pot extreure d'aquella reunió un peu de foto com aquest. Per tant, la nostra pregunta és de quin projecte tècnic parlen i quines són aquestes obres que s'acabaran el 2031, perquè crec que els veïns de Can Carrera estaran molt contents si acabem les obres el 2031. I també haurem de definir qui les paga, perquè si és una ruïna, potser ens haurem de vendre el consistori. Gràcies.
0: Bé, ara estic buscant el post que vostè diu. Comenten que sí, que va haver a l'hora de publicar aquest error en el peu de pàgina que es va rectificar. És a dir, ja està. Evidentment, en la reunió no es va parlar, que quedi clar, de cap projecte de les obres que s'acabin el 31. No sé d'on venia, segurament que d'una altra notícia. Però es va canviar de seguida, es va detectar i es va fer el canvi i em sembla, ara estava mirant el, la publicació...
3: Era
0: de l'hospital, em comenten que era de, el PEU corresponia a les obres previstes de l'hospital, si ens equivoquem, senyor, no passa res, i que, per tant, es va rectificar de seguida i es va posar el peu de que corresponia. Ja està, aquesta és l'explicació. No hi ha cap maldat, ni hi ha cap obres, ni previsió de finalització de Can Carreres de 2031. Ja està. No hi ha més.
2: Pot ser un error, però costa molt d'entendre que surti un error amb aquestes condicions. La foto és de la reunió de Can Carreres.
0: Com vostè comprendrà, no hi ha cap intenció de posar un peu dient que unes obres, com vostè ha dit, acabaran el 31, quan sap perfectament a la notícia que fem referència de l'hospital, que sí que es va dir que, vull dir que l'error està, li estic explicant d'on ve l'error. No és una invenció, no hi ha cap intenció malintencionada de confondre ni de donar cap informació incorrecta. De fet, es va rectificar de seguida i es va posar el peu que pertoca. Aquesta és l'explicació. Vull entendre que no hi veu cap intenció de dir que calen unes obres d'una cosa que ni han començat ni estan planificades.
2: Potser no hi ha intenció, però amb una foto que hi ha la fotografia de la reunió de Can Carreres i el titular diu el que diu, doncs que surti això en el peu de foto, potser sí que és un error, però aleshores ens hauríem de controlar una mica més el que publiquem, perquè la informació ve d'un canal oficial de l'Ajuntament...
0: Es va rectificar de seguida, si vol dir quants minuts...
2: No fa falta, simplement...
0: No té més importància, senyor Mora...
2: Bueno, per nosaltres sí, per vostè potser no, però per la resta sí.
0: Que no hi ha mala intenció i que li dic d'on ve el peu, perquè és una notícia molt seguida i que en aquest cas, quan es va acatar, es va arrossegar aquest peu incorrecte. Aquesta és l'explicació.
2: Bueno, jo crec que és... Després de la reunió, després de tal com va anar la reunió,
0: és greu
2: que surti una imatge d'aquestes característiques.
4: A veure, la segona intervenció és una proposta, vale? És un prec. És un prec perquè el dissabte nosaltres vam estar a la plaça de les Mèlies fent una paradeta perquè ja comencen les eleccions i tots ens estem movent, no? Que és el que hem de fer, hem de treballar i hem de portar i explicar al poble de Pineda quin és el projecte. Bé, com teníem la paradeta a la plaça de les Mèlies, se'ns va costar vària gent, no només una, sinó vària gent. Primera, que el tema d'aparcaments dels cotxes, que ha sortit aquí al ple diverses vegades, que el que és a la plaça de les Mèlies, doncs allà aparquen els cotxes i allò realment és la cera i no hi poden aparcar, però com era dissabte, ens van dir que demanéssim que el dissabte i el diumenge al matí tampoc s'hi pogués aparcar. És a dir, que els dies de cada dia, si s'ha de descarregar els camions, que és una de les explicacions que es va donar en el seu moment, doncs val, però com el dissabte al dematí també hi ha molt de trànsit, hi ha nens jugant a la plaça i tal, doncs una de les peticions és que el dissabte no sigui transitable aquests dos carrers de plaça Espanya amb plaça Amèlies. Val? I l'altra, que fa referència també a això, és que la cantonada que tenim entre plaça Espanya i plaça de les Mèlies, allà davant de les llaminadures, perquè ens entenguem, a davant del parc infantil, no el dels nens més grans, sinó els dels nens més petits, que hi ha marcada una cera, allà hi va haver-hi un incident. Allà hi va haver-hi un incident perquè hi ha marcada la cera, la vorera, però els cotxes agafen part d'aquest carrer. Llavors la petició és que es marqui i es faci un perimetratge de lo que és aquell espai, perquè els cotxes no agafin l'angle, que allà hi va haver-hi un incident amb una nena petita, amb un carret, amb un cotxet de nens petits. Llavors, el prec és aquest, ja que és el centre del poble, ja que és transitat, plantegem-nos que els dissabtes i diumenges tampoc s'hi pugui aparcar ni tampoc s'hi pugui circular, i posar en aquesta cantonada mesures de seguretat perquè els cotxes no puguin envair aquest angle. Gràcies.
0: Bé, doncs prenem nota. El que comenta dissabte i diumenge haurem de mirar pel tema de la càrrega i descàrrega, que té les seves dificultats, no? En quant als establiments comercials que hi ha i que, per tant, doncs, haurem de veure. No? Ara mateix es pot entrar fins a les 5 de la tarda, si no ho tinc mal entès, de dilluns a diumenge. Haurem de mirar també, suposo que diu el cap de setmana, perquè hi ha més afluència, no? de gent. I que, exacte, sí, hi ha més, doncs, més gent al parc de grans com al parc de petits, com gent que creua, no? I bé, doncs, amb una plataforma única com és el CAS, no? Doncs, clar, haurem de veure, no? Prenem nota del que comenta, no? I segurament, doncs, que més limitació de trànsit, doncs, el perill que vostè comenta, no? Doncs hauria de baixar, no?
4: Hi ha vivendes particulars que tenen un vado i en allà se'ls ha pogut posar, doncs, pivotes, perquè així el vado, doncs, els tenen més marxa. Fàcil per la maniobra, doncs què més que tenir-ho aquí en el parc infantil del centre del poble, no?
0: Molt bé.
4: Vale, la segona qüestió també és un prec que us fem en aquest ple, i que és que fa unes setmanes vam anar al Casal d'Avis, alguna regidora també hi era, vam anar a escoltar a la Maria Muñoz i vam estar allà ballant i vam estar allà passant molt bon rato i ens va agradar moltíssim, però clar, també se'ns acosta la gent i se'ns va queixar de que l'ascensor no funciona. Clar, l'ascensor d'un casal d'avis que no funcioni, doncs potser és més greu que no funcioni en un altre espai, no? Diríem que hi ha una prioritat, perquè doncs la gent gran, doncs, pot ser que tingui una mobilitat més reduïda, pot ser que no pugui pujar les escales d'una manera fàcil ni àgil, i ens van demanar, si us plau, doncs que ho féssim, que ho manifestéssim i que féssim tot lo possible perquè aquest ascensor, doncs, s'arreglés quan abans millor.
0: Que, doncs, passem la paraula a la regidora, que té més informació endavant.
3: Sí, bé, en som coneixedors, del tema de l'ascensor. De fet, hi ha un contracte de manteniment d'ascensors, però en aquest cas sí que es va haver de canviar com la placa de... No sé exactament, però es va haver de canviar la placa que no entrava dintre del contracte de manteniment, i aleshores s'ha fet un contracte menor que ja està tirat endavant per poder, poder comprar aquesta peça i poder reparar l'ascensor. No sé dir-li quan estarà resolt, però creiem que en breu, perquè ja està tot tirat endavant.
0: Bé, doncs, el sistema endavant.
2: Bé, sí, la nostra quarta pregunta va sobre un programa de subvencions de la Diputació. Explicarem una mica perquè la gent que ens escolta sàpiga de què estem parlant. És un programa de subvencions que la Diputació ha donat als ajuntaments, que té dues línies. La línia 1 és per suport a despesa corrent, la línia 2 és despesa capital, financera, per noves inversions. Una mica, hi ha diferents punts, engloba un munt de coses. Bé, normalment o inicialment la Diputació destina aquest pressupost a la línia 1, que és la línia de despesa corrent, i en el cas que l'Ajuntament el vulgui destinar amb una altra finalitat o vulgui passar a la línia 2, doncs pot fer una redistribució total o parcial cap a aquesta línia. Bé, el termini d'acceptació s'acaba l'1 de juny del 2026, per tant, la setmana que ve. I el període d'execució és dintre d'aquest any 2026. Dintre d'aquestes diferents actuacions que hi ha, la subvenció que se li ha atorgat a Pineda és de 126.667,62 €, que es poden destinar a fins finalistes i que es va signar a finals d'abril. En cas de que l'Ajuntament no presenti una acceptació expressa d'aquesta quantitat dintre del termini, quedarà signada íntegrament a la línia 1, per tant, només a despesa corrent. Si no s'ha acceptat dintre d'aquest termini, queda designada a despesa corrent i no es pot utilitzar per altres coses. Bé, nosaltres, en el nostre grup, amb aquesta subvenció que ha donat l'Ajuntament, doncs, bueno, tenim diverses idees. Una de les idees, evidentment, com poden entendre, seria, doncs, fer una intervenció d'urgència a la masia de Can Teixidor, i amb el que s'obri, doncs, es pot fer una inversió amb zones verdes i més sostenibles per començar a reestructurar tot el tema de l'arbrat i de l'enjardinat en el poble. Això és el que faríem nosaltres, però la nostra pregunta és, i vostès, a què pensen destinar aquests diners?
0: Bé, doncs estem acabant de mirar, no?, aquest ingrés extraordinari, no?, que és d'agrair sempre que ens arriben, no?, aquests ingressos que ens fan els anuncis d'altres administracions, la veritat és que és d'agrair. Com vostè deia, es pot dedicar a inversió, però també a despesa corrent, en qualsevol cas, és una manera de recuperar, no?, d'ingressar aquests diners, que està clar que ingressarem, no?, acabarem de fer l'ajust, no?, en els projectes d'inversió. Si es pot dedicar a inversió, doncs sempre és millor, perquè la despesa corrent ja la tenim pressupostada, no sé que hi hagi alguna despesa, doncs, nova, no?, sobrevinguda, però cada entrada doncs va molt bé per a aquestes despeses d'inversió en què a vegades et falta alguna part per finançar. Ho estem acabant de mirar, agafem la proposta que vostè ens fa esment i acabarem de concretar, no?, aquests últims dies en què decidim invertir-la, en què proposem invertir-la.
2: Doncs els agrairíem si quan ho tinguin definit ens ho volen fer arribar i així ens ho podrem mirar i valorar. Gràcies.
0: Molt bé. Va, anem per la darrera pregunta o prec, endavant.
4: Sí, cinquena i última. A veure, la setmana passada va sortir una notícia, a veure que l'obro, no em vull equivocar, una notícia sobre l'operatiu conjunt, no?, que Pineda va fer el dia 20 de maig, sí, un operatiu conjunt entre policia local, policia de Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. Jo mirant les fotos, vale, que surten fotos on surten els tres cossos, clar, em vaig recordar d'una cosa que em van dir fa temps, perquè ja portem uns anyets aquí, que em van dir fa temps enrere, que és que vaig notar que hi ha molta diferència amb la indumentària que porten uns i que porten els altres, sobretot amb el que es refereix als xalecos salvavides o els xalecos antibales o els xalecos que porten de protecció, no? Tant els cossos de policia de Mossos d'Esquadra com els de la Guàrdia Civil es veuen uns xalecos que són com nous i brillants i lluents, sobretot els de la Guàrdia Civil, que són els que deuen invertir més, però el nostre, que a més és que el tinc aquí davant, no té res a veure amb els altres, no? Vull dir, em vaig recordar que aquesta peça de roba em van dir que això caduca o que té una data màxima d'utilització. Llavors, clar, des del dia 20 fins avui m'he interessat per aquest tema i efectivament no s'han canviat, o almenys hi ha alguns que no s'han canviat. Llavors, la pregunta és si podeu garantir a dia d'avui que totes aquestes armilles o xalecos de protecció o xalecos antibales que utilitza la nostra policia local es troben dins de la vida útil recomanada que aquesta peça té, perquè a dintre hi porta uns materials, doncs, que no són eterns, si han passat les revisions tècniques corresponents i si ofereixen el nivell de protecció, doncs, que els nostres policies que ens protegeixen, que estiguin ells ben protegits, no? I si s'ha de canviar, pues, que es canvin, perquè la diferència, jo per mi, fixeu-vos en la notícia, era prou evident. Ja en direu.
0: A vegades les aparences enganyen, eh? No per més brilli, són de millor qualitat, eh? Això també vagi per endavant. Però
4: jo crec que unes eren d'estreno i les nostres no.
0: Bueno, en qualsevol cas, no, fora la broma, no, del brilli, que l'exposició ens ha fet gràcia pel tema, eren més brillants, no? Doncs segurament que aquí l'important és, com vostè ha acabat fent l'exposició, és si es compleix, no, que com vostè bé ha dit, no, és material de seguretat que té una caducitat, al igual que els cascs, no, i altres material de seguretat que tenen una vida útil i que, per tant, aquí sí que ens interessa saber, no, si mantenim aquestes caducitats, no, en línia, per entendre'ns. Té més informació la regidora? Endavant.
5: Sí, bé, jo li diré des de la meva humil, el meu humil coneixement i pel que em traslladen des de la policia local. Bé, el que em comenten és que aquestes armilles no caduquen, hi ha una part que és la funda i una altra part són les plaques que tenen a dins, val? Que normativament no és que caduquin, sí que quan es compra pots decidir quan ho compres, sí, aquelles plaques van, també incorporen com una assegurança, aquesta assegurança sí que caduca en un termini, però que quan compres pots decidir si agafes aquella assegurança o no. Això és el que m'han explicat. De totes maneres, davant de la seva pregunta, jo ho tornaré a confirmar, tot i així, com que tenim el contracte de roba. De fet, s'han comprat armilles que han sigut necessàries, en el cas que hagi sigut necessari, si hi ha algun altre agent que necessita renovar aquesta armilla, ja s'ha manifestat que, si és necessari, perquè per protocol, per normativa, sigui necessari, doncs es farà. No hi ha problema. De totes maneres, desconeixo la normativa en aquest cas. Aquesta és la informació que a mi m'han traslladat i és el que li trasllado.
4: A veure, jo entenc que aquest material, que a més és un material sensible i és un material ultranecessari doncs, per a la nostra policia local, ha de seguir unes homologacions, ha d'haver-hi una normativa, uns controls, un seguiment, que tot això s'ha de tenir des del vostre negociat, perquè ho heu de tenir, vull dir, el que es trasllada doncs, està molt bé, però clar, la pregunta ha quedat incontestada, vull dir, reviseu la informació i ens la feu arribar, no s'ha de saber tot, de tot, però sí que si hi ha una pregunta molt concreta és com tenim a dia d'avui doncs, aquesta peça imprescindible que la nostra policia local necessita per estar doncs, protegida davant de qualsevol cosa que passi. D'acord? Gràcies.
0: Sí, queda clara la pregunta, li acabarem de mirar la informació. En aquest cas concret de les armilles, quina caducitat tenen no? I en quin estat es troben en aquest, les que porten en aquest cas els policies i les policies de Pineda de Mar. Si els sembla, passem al grup del Partit Popular. Té la paraula el senyor Gustavo Ollero. Endavant.
6: Muchas gracias. Hoy, como parece que el tema, uno de los temas estrellas, es la poda, y no me voy a referir a ella, ya que en varios plenos la solicité, y la señora alcaldesa hoy en la radio, creo que no diciendo toda la verdad, pero que sí, que se ha realizado la poda, más bien han sido podas puntuales y no un servicio de poda, porque la radio se dio a entender que era como que sí que se había realizado. Es un comentario que no viene a ser la pregunta, pero quería que quedara claro que no es realmente así. Bueno, la primera pregunta va en relación con, que también es uno de los temas que se está hablando aquí, de la futura comisaría, para nuestra policía, que se están buscando terrenos o una nave. Y entonces, claro, a mí me gustaría primero saber, ya que el Gobierno son 13 regidores y, claro, la regidora de policía, aparte es la regidora de la brigada, aparte la regidora de urbanismo, aparte las licencias, primera ocupación, la lista es muy larga y considero que la carga de faena es muy importante y no sé cómo tiene horas al día para hacer tanto trabajo. Realmente es admirable la dedicación que tiene porque, claro, si lleva ahí 13 y lleva 4 o 5 regidurías, no sé, los cargos ya son especiales. Me gustaría saber, ya que ahora vamos a hacer la nueva policía, el tema de las humedades que tiene nuestra comisaría, que tienen que trabajar con manchas de hongos, nuestro personal, que nos cuidan, esto es insalubre, placas caídas, entiendo que la regidora pasará por allí y lo verá. Esto es el comedor de la policía, donde meriendan, desayunan, pasan el rato con sus actividades y las manchas de hongos son evidentes. Los servicios pues también dejan bastante que desear, porque si esto es una reparación, poner una bolsa de basura para tapar un urinario, pues claro. Claro, me preocupa porque si para hacer una… cualquier persona entra una instancia para hacer un proyecto de una obra, con los plazos que tenemos aquí de entrega, no sé cuándo se arreglará esto. Y entonces, para la regidora es… Si va a la comisaría, que creo que va, porque claro, como llega a todos sitios, si va y lo conoce y no está arreglado, mal. Si no lo conoce, pues peor. Entonces, quisiera preguntarle qué solución se le va a dar a todos estos temas de mantenimiento, que ya, aparte de mantenimiento, es por salubridad y, de hecho, la ley obliga a que los trabajadores tienen que estar en unas condiciones higiénicas y saludables. Gracias.
0: Bé, ara li passo la paraula, si vol, a la regidora, però Per això necessitem una comissaria nova. És que és obvi que una cosa és el tema manteniment, que es fa, no? I que segurament, no? Digo, los espacios donde pasan el rato, hombre, dicho así queda un poco mal, no? És un menjador de treballadors i treballadores, no? On esmosen o segons el torn, o dinen o sopen o fan el que hagin de fer, no? I segurament doncs, que falta una placa, doncs sí, falta una placa. El tema dels lavabos, hi ha hagut problemes de clavegram que s'han resolt també amb, no és un tema de projecte, és un tema de la brigada, com qualsevol dependència municipal, doncs ha anat i ha fet les reparacions que pertoquen. El tema d'humitats és sabut, clar, de difícil solució per un tema estructural de l'edifici actual, de la nau que estem fent referència i que sempre hem dit, no?, que fer una reforma d'aquell espai era molt complicada. Era molt complicada perquè, de fet, s'havia de tirar a terra i començar de zero amb el terreny, no?, que era una de les alternatives que s'havia barallat i tingut en compte, no? Però aquesta s'ha desestimat, no? I per aquests motius, no? Doncs pensem que s'ha de cercar no un terreny, vostè ha fet esment d'un terreny, no és un terreny per construir una nau nova, és una nau ja feta amb unes condicions que doncs que estiguin correctes per fer aquest ajust, no? Aquesta reforma per acollir, no? Amb els serveis que pertoquen, diríem, no? I a nivell de tot tipus, no? No només de salubritat, sinó de vestidors, de sala de menjador o d'altres sales de reunions que ara són molt limitades o espais de magatzem o d'altres espais que són totalment necessaris, no? Doncs per aquests motius és la intenció de comprar una nau nova, no? Que estigui en bones condicions per fer tot aquest projecte, no? De rehabilitació d'una comissaria nova.
6: Le agradezco mucho la respuesta, pero tiene la facilidad siempre de quererle dar la vuelta a lo que no. Yo le he dicho. Le hace gracia cuando le he dicho en el espacio que pasa en el rato, es evidente que me estaba refiriendo que es el comedor cuando están allí comiendo y pasan el rato comiendo. No están viendo una película. Me dice que por eso van a hacer la comisaría nueva. Evidentemente hay que hacer una comisaría nueva. Pero el tema no es cuándo lo harán. Le he dicho que si van a tardar mucho, le he dicho que es como si fuera un terreno o una nave que se ha quedado solo con el terreno. Pero bueno, al ritmo que concede la licencia espero que vaya rápido y puedan los servicios técnicos actuar. Y en la nave, que ya tienen mirada y casi comprada, si no lo está ya, pues que se agilicen los trámites. Pero esto es mantenimiento. Esto no es una cosa que ha salido ahora. Ya lleva tiempo. O sea, usted me está diciendo que precisamente no, esto lo vamos a dejar porque lo arreglaremos y tal. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Estas fotos son de ahora, de este mes.
0: Pues mire, que falta la placa, seguramente que mucho tiempo.
6: ¿Y la mancha de humedad?
0: Pero insisto, y la mancha de humedad también. Pero es un problema, insisto, señor Gustavo, es un problema, si quiere vamos reiterando sobre la misma respuesta, pero es un problema estructural que tiene el edificio, en que hay problemas básicos, ¿no? Estructurales, de difícil resolución, ¿no? Y por ese motivo se hace un mantenimiento muy básico, pero la intención es hacer una inversión en un proyecto de nuevo y de ahí viene la necesidad o el planteamiento de fer aquesta inversió, ¿no? Y de rehabilitarla doncs, l'abans possible.
6: Vale, pues
0: temps, si vostè em pregunta quant temps, ara mateix no tinc els elements per poder-li fer aquesta valoració, però li asseguro que es farà l'abans possible.
6: Espero y deseo que se arregle, porque estos mantenimientos, habrá problemas estructurales, pero no tienen nada que ver con que se actúe, porque evidentemente no van a cambiar todas las tuberías, pero sí que pueden arreglar la fuga de agua que no esté como está ahora, que tienen la mancha de humedad. De humedad y de fongs, y esto es peligroso para los que desarrollan...
0: De fet, l'última obra va ser un canvi d'una canonada. Però si li sembla, passi a la següent pregunta, perquè podríem estar... Perquè al final, segurament que vostè i jo coincidiríem amb que és necessari un espai el més espaiós possible, el més digne possible, i amb totes les condicions que pertoquin l'abans possible. Vinga, endavant.
6: La siguiente pregunta va relacionada con Cancha Ubet. Yo, desgraciadamente, por mis horarios, pues no puedo disfrutar de esa equipación, de ese equipamiento, porque no me va bien, lo tendría que hacer porque animo a toda la gente a que vaya a hacer deporte y que lo disfrute al máximo. Tenemos varias quejas de usuarios de Cancha Ubed, que aquí han salido muchas veces reflejadas, tanto personalmente como que las leemos en redes sociales, y a veces pensamos que o va a morir de éxito por la aceptación tan grande que tiene Cancha Ubed, del personal que va y las instalaciones, creemos que se están quedando pequeñas y no dan la cobertura que necesitarían los usuarios. Y las quejas, es que me quedo un poco sorprendido, porque claro, yo quiero que ustedes me confirmen si es verdad o mentira, porque yo no he ido, voy a visitarlo, lo visitaré lo más seguro que esta semana, miraré de ir a hacer una visita, porque si es así. Han llegado a poner usuarios, que no tengo que por qué dudar de su veracidad, porque hacen escritos que realmente son sólidos, en las duchas han llegado a encontrar gusanos. Yo, mire, que salga una cucaracha, pues dice, mira, de la tubería, ¿no? Pero cucs, no sé, no lo había escuchado mai. Después tenemos el tema de la masificación en las máquinas, en la sala de máquinas, que por eso le digo que a lo mejor vamos a morir de éxito, de tanta gente que va a hacer deporte, y al final resulta que el espacio no nos da para más. Tendremos que mirar de ampliar o poner realmente un control para que no se masifique. El aire acondicionado, también hay quejas recurrentes de que o se están, o no funciona o no se pone. Claro, ahí hay que mirar otra vez tema de mantenimiento a ver qué solución se le da. Y la pregunta es a ver si me pueden facilitar, en lo que llevamos de año, cuántas altas ha tenido de clientes, de socios nuevos que han Cancha Ubed y las bajas, en lo que vamos de año. Gracias.
0: Val, donem resposta. Passem la paraula al regidor d'Esports. Endavant.
7: Primer de tot començaria per l'aire condicionat. ¿Vale? L'aire condicionat, primer, demana disculpes als usuaris. ¿Vale? També vull deixar clar que en cap cas estem davant d'una situació de mala gestió, estem davant d'una avaria complexa, en una instal·lació amb molts anys de funcionament, com és Cancha Ubed, on les intervencions tècniques no sempre tenen una solució immediata. Des del primer moment que es detecta la incidència, s'ha treballat amb empreses especialitzades per trobar l'origen real del problema i evitar solucions provisionals que al cap de poc temps es tornessin a situar en el mateix punt. Aquest últim dia semblava que la incidència estava resolta i, de fet, divendres el sistema va tornar a funcionar. Malauradament, al cap d'unes hores, la instal·lació es va tornar a aturar. Avui mateix ens han confirmat que durant aquesta setmana es farà una nova intervenció amb el servei tècnic i, paral·lelament, si no li han dit o no ho han ficat al Facebook, li dic jo, que hem ficat dos màquines, dos equips portàtils per minimitzar les afectacions del clima. ¿Vale? El tema que em parla de l'aforament. L'aforament ho tenim un topall de 5.200 usuaris, estem a màxim, estem a 5.158 usuaris. És veritat que anem mantenint, hem tret totes les promocions que hi ha perquè no s'apunti més gent en promocions. El que vulgui apuntar ha de fer tot el pack sencer, ha de pagar matrícula, ha de pagar tal, per no col·lapsar la zona, perquè ja sabem que estem al topall. No tenim indicis de que això continuï pujant, sinó tot el contrari, ara els mesos d'estiu normalment baixa l'afluència a la instal·lació, per tant, estem més o menys en el ràtio de l'any passat. I el tema dels cucs, li dic que sí, que ens vam trobar una situació de cucs perquè venien de les tuberies, és una zona humida, que en el moment que es va detectar es va parlar directament amb l'empresa i es va solucionar directament. Del tema del Facebook i tal, jo ja l'he dit, no l'he dit només a vostè, sinó a qualsevol membre del consistori, que en el moment que vulgui visitar la instal·lació, només m'ho ha de dir, l'acompanyaré, farem una visita amb el personal de la instal·lació i qualsevol dubte se li resoldrà.
6: Muchas gracias. También la pregunta era si me puede facilitar los datos de lo que llevamos de año, de la gente que se ha apuntado y los que se han dado de baja.
7: No, sap que no hi ha cap problema en compartir la informació, pot vindre quan vulgui, li facilitarem no només les dades, sinó per mes, per setmana i el que faci falta.
6: Muchas gracias. La disponibilidad del señor regidor es de agradecer, pero cuando me la facilite, me la manda, que me las pase por escrito y así podremos seguir mirando el tema. Muchas gracias.
0: Gràcies, regidor. Fa la següent pregunta. Tercera.
6: Mi siguiente pregunta es casi un prec, pero será una pregunta, porque ahora que nos viene el buen tiempo y tenemos estos árboles tan frondosos que nos dan sombra y se agradece, ahora viene el tiempo caluroso y nuestras personas mayores lo agradecen de ir a las plazas y sentarse a la sombra, gente mayor, gente joven. Entonces, me he acordado que la plaza del Pilar de Pueblo Nuevo retiraron los bancos con la excusa de que iban a hacer una reforma, unas mejoras en la plaza, y ya hace mucho tiempo. Y todo el mundo sabemos, porque no es que esté publicado, pero sí que es verdad, y no me podrán decir que no, o sí, pero saben que no será lo correcto, se retiró porque había una problemática en esos bancos de personas incívicas que no molestaban y tenían comportamientos que no eran tolerables. Claro, ha pasado ya 1 o 2 años, no estoy seguro bien, seguro que… Bueno, en septiembre, perdón, ahora estaba con otro, perdone la confusión. Nos han vuelto a poner los bancos y entonces esto es una pregunta, yo creo que un poco clara. ¿Se van a poner los bancos en la Plaza del Pilar?
0: Pues cuando se considere oportuno, sí. De hecho, es cierto lo que usted comenta, se está mirando de recolocar, lo hemos explicado una vez, pero hay la caseta de la 11, que es mejorable, de hecho ya se ha hablado con la 11 para que ponga pues, una más moderna. Hay un tema también de accesibilidad a resolver de la plaza y cuando tengamos información de qué se propone hacer en la plaza para mejorar todos estos elementos que acompañan, ¿no? También un tema de los arbres, ¿no? De l'arbrat que hi ha, algun d'ells amb les arrels, que generen també algun problema, a l'asfaltat continu, per tant, s'ha de mirar més enllà del tema de sobre de la plaça. No? Estem acabant de fer una proposta, quan la tinguem doncs, la plantejarem i està inclòs, evidentment, posar elements per seure, no? Bancs o cadires o el que sigui, encara no està decidit de tornar a posar bancs a la plaça del Pilar.
6: Le agradezco la explicación, me quedo sobre todo con lo que ha dicho, cuando creamos oportunos, entonces el mensaje es malos 1, vecino de Pueblo Nuevo 0, seguirán sin bancos porque no le encuentran una solución o no consiguen que se cumplan las normas para que la gente esté sentada allí tranquilamente.
0: Muy bien, la segunda pregunta.
6: La siguiente pregunta va relacionada con los terrenos de la urbanización detrás de los pisos del Carmen, al lado de la mezquita, donde están las pistas deportivas. También hemos visto por redes sociales y hemos podido atender a propietarios de que se encuentran con la problemática de que tienen comprado terrenos donde se les dio una calificación urbanística para que pudieran construir. Y ahora cuando van a construir, pues no pueden porque carecen de los servicios. Esto es una obra que está recepcionada por el ayuntamiento de la urbanización. Esto casi me parece lo de Cancarrera, ¿no? Que estaban hablando, que no estaba recepcionada. En este caso sí que lo está. Entonces, me gustaría saber cómo está el tema de por qué se recepcionó una obra sin tener los servicios puestos. Gracias.
0: Doncs li passem informació. Endavant.
5: Sí, es cierto lo que comenta. No es un tema de calificació urbanística. La calificació és la que toca. Es correspon amb el tema dels serveis. I sí, s'està fent un estudi de què és el que hi ha, què és el que falta. També som els primers en saber què va passar. I s'està intentant posar solució i per això s'ha contractat una enginyeria externa per valorar què és el que hi ha. Sí que hi ha una part que està vandalitzada al llarg dels anys i que també hi ha un tema normatiu a Endesa que volia d'una determinada manera tot el tema de connexions elèctriques i tot plegat. En aquell moment no sé què va passar, però no es va fer acorde amb Endesa, això estem parlant de fa ja bastants anys, i s'està fent aquest estudi per veure què és el que hi ha, què és el que s'ha de fer i executar.
6: Muchas gracias, pero la, claro, es que aparte de la responsabilidad política de quien ejerciera en esos años, en esa legislatura, la regiduría de urbanismo o del arquitecto municipal que recepcionó la obra o los técnicos, alguien tiene que dar una explicación factible para estos vecinos que han comprado, que quieren invertir en Pineda o hacerse su casa, que siguen pagando el IBI de unos terrenos que no pueden hacer nada. O sea, están pagando una barbaridad de IBI por lo caro que está el metro, de unos terrenos urbanos que tenían permiso para construir y no pueden, no pueden, no les pueden dar permiso porque no están los servicios. Entonces, aquí, al final, y espero equivocarme, pasaremos de las responsabilidades políticas, que supongo que alguien se tendrá que hacer cargo de qué pasó, como usted bien ha dicho, que no sabe qué pasó, que lo van a mirar, bueno, pues tendrán que mirar quién estaba y quién recepcionó esa obra, pero espero equivocarme, pero que no vaya a derivar después en responsabilidades judiciales, de penal administrativa, yo no soy jurista, de los propietarios que reclaman al ayuntamiento. Claro, porque al final es un agravio que tienen estas personas que están pagando, se gastaron un dinero para hacer una inversión que puede ser su vivienda o invertir para hacer viviendas para la venta y, desgraciadamente, no nos sobran pisos ni casas en Pineda. Creo que deberían de mirar de que fuera rápido y certero, hablar con Endesa, mirar qué pasó y solucionarlo, porque ahora lo que no le pueden exigir es a estas personas que han comprado el terreno que tengan que asumir el coste, porque si ya estaba recepcionado por el ayuntamiento, en este caso, tendría que tener los servicios oportunos, si no, no se tendría que haber recepcionado la obra, a mi entender, que yo tampoco soy un técnico en urbanismo. Gracias.
0: Sí, totalment d'acord. El primer objectiu en aquest cas és saber què s'ha de fer per solucionar el problema i de les derivades que hi hagi de responsabilitat, doncs s'haurà de veure. Ara mateix desconeixem quin és el problema d'origen, és cert el que acaba de dir vostè, es va recepcionar aquest terreny fa molts anys amb un arquitecte, o sigui, amb firmes per entendre's de persones que ja no hi són, no? Que no estan a la plantilla i, per tant, aquesta informació doncs, no es té i, per tant, s'ha considerat doncs, que necessari fer aquesta contractació externa d'una enginyeria externa, aliena a l'Ajuntament, per tal que faci aquesta diagnosi, insisteixo, per solucionar el problema també de la mà d'Endesa, perquè aquí Endesa també ha d'intervenir, però primer, o sigui, no és un tema d'Endesa, ara és un problema que té l'Ajuntament a sobre de la taula. Insisteixo, buscar la solució l'abans possible i en cap cas estem plantejant de qui ha de pagar de més o de menys. La qüestió és que s'ha de solucionar i que aquesta propietat ha de poder tirar endavant el projecte que cregui oportú l'abans possible.
6: Muchas gracias. Mi siguiente pregunta, bueno, es una pregunta, una consulta, porque claro, ahora han salido aquí el tema de la nave de la antigua brigada, que está Protección Civil, que está usando de almacén para guardar allí equipamiento y demás utensilios. Claro, entiendo que allí tampoco pueden hacer muchas más cosas porque aquel edificio está afectado por aluminosis. Y entonces, claro, allí tampoco se puede hacer mucha más actividad, ¿no? Porque el riesgo puede ser evidente, que es un edificio que tiene esa carencia, y entonces es mejor que contra menos personas estén allí, mejor, ¿no? Entonces, mi pregunta viene a colación de esta que me ha venido a la cabeza por el tema de la brigada de Protección Civil, perdone. Mi pregunta es, De los 7 centros que tenemos educativos de educación primaria, ¿hay alguno que esté afectado por aluminosis? Gracias.
0: Li passem la paraula a la regidora. Endavant.
5: Bien, le confirmo que la nave antigua de la brigada no tiene aluminosis y cap centre educatiu que tinguem constància té aluminosi. De fet, no.
6: ¿Estás segura que no? Que no, yo le pregunto, no n'hi ha cap que en tinguin cap informe ni cap red que tingui aluminosi, cap centre educatiu de Pineda, no? De primària.
5: Aluminosi, no.
6: Moltes gràcies a tots. Continuarem mirant a veure si és veritat.
0: Val, doncs passem al senyor Marcos Ortega. Té vostè la paraula. Endavant.
8: Sí, moltes gràcies. Nosaltres farem 5 intervencions. La primera té relació en el passeig marítim, de totes les obres que s'estan fent, de substitució de les moreres, que ho està fent la brigada. I la nostra pregunta és, això no hauria estat millor fer una licitació? Perquè la brigada, en aquest cas el que s'encarrega de la via pública, de fer petits manteniments, doncs té molta feina i a vegades, doncs clar, quan té temps és quan fa aquesta part de vorera, però com té altres tasques de fer, doncs això es pot allargar molt. Llavors aquest anunci de millores del passeig marítim per substituir les moreres, doncs podria ser que s'allargués massa en el temps. I nosaltres valorem que si s'hagués fet una licitació, doncs hagués sigut molt més ràpid i a part a vegades també surt més econòmic, perquè el fet de unes activitats que poden fer per millora de l'espai públic en petites voreres que fer una obra ja petita, mitjana, doncs a vegades surt car. No? Per tant, nosaltres pensem que una licitació hagués estat millor, hagués sortit més econòmic i hagués sortit més ràpid. Més que res és veure el motiu per què ho està fent i no s'ha apostat per fer una licitació.
0: Doncs miri, s'ha optat per aquesta opció perquè era la més ràpida, ho acaba de dir vostè, i la més ràpida, en cap moment vam dir que es faria sencera, vam dir que es començaria a fer per fases, i així es va explicar, que abans de l'estiu estaria acabat fins a la porta en aquest cas del càmping, no cal dir noms, però del càmping, i que després de l'estiu s'acabaria d'acabar fins als blocs de pisos, per entendre'ns. Això és el que es va dir i això és el que s'està executant. Té vostè raó, no? que potser amb una licitació sencera, doncs una vegada està feta la licitació, però clar, aquí entrem, no? Amb la discussió eterna, no? Perquè llavors quan fem licitacions o quan fem projecte ens diuen que perquè fem projecte, no? Perquè anunciem la vorera abans de fer el projecte, si llavors s'ha d'acabar de fer un projecte, doncs que no anunciem la vorera. Aquí és molt fàcil la resposta, es va optar per començar. És cert que com vostè ha dit, la brigada fa altres tasques i que a vegades, doncs, si hi ha una urgència de clavegaram, doncs, ha de deixar i anar a la urgència, perquè el personal, doncs, és el que tenim, no? Però jo penso que, o així es va valorant el govern, en què era important començar, just per l'altre costat, perquè, com saben, s'estava treballant també paral·lelament l'inici de la remodelació del passeig marítim just per l'altra banda i que, per tant, en algun moment s'haurien de trobar per fases. És a dir, la remodelació del passeig marítim íntegra és inviable a nivell econòmic, però hem de començar i així es va creure convenient. En aquest cas, doncs, la part que enteníem que hi havia menys repercussió, no? Perquè quan es va començar l'obra, doncs, no hi havia repercussió, però sempre amb l'objectiu d'acabar a l'estiu. No sé si vols complementar alguna. Endavant.
5: Sí, també fer un apunt important i des d'aquí també vull agrair a la brigada perquè està fent una feina important i està quedant realment molt bé. Sí que és cert, també es va contemplar la possibilitat de fer una licitació. No es descarta tampoc que per a altres trams s'hagi de fer una licitació, però sí que aquest tram justament era important fer-ho amb la brigada per un tema de gestió tècnica. En altres punts del passeig sí que havíem tingut avaries d'aigua, però en aquest tenia, la canonada és antiga, que s'està canviant també la canonada d'aigua en xarxa, però aquí, en aquest punt, justament no teníem avaries i era important fer una diagnosi, fer les cates pertinents i tot plegat, i per això també s'ha alentit una mica més les feines, però era important, ha anat molt bé i el treball conjunt amb Agbar ha estat molt coordinat i s'ha pogut dur a terme. Però era important tenir aquesta diagnosi prèvia, ja sigui per fer-ho amb brigada o sigui per fer amb licitació. Però aquest punt era important. Gràcies.
8: Sí, moltes gràcies. Doncs seguirem doncs, com va l'execució i el seguiment dels plaços i per altres trams, doncs, si es pot valorar el fet de fer una licitació, doncs, que es contempli. La nostra segona intervenció té, en relació, sí que és cert que des de, no és competència 100% municipal, és que des de fa uns temps doncs, els preus dels lloguers doncs, estan pujant, no només dels habitatges, sinó dels locals comerciants. Llavors, hi ha locals que tenen dificultat, que han tancat, o locals que han fet alguns canvis. Llavors, era també una proposta o un tema d'estudi, ja que també es donen ajuts per habitatge, doncs també si es poden donar ajuts doncs, per petits comerciants que tenen dificultats doncs, també a pagar els lloguers perquè s'estan encarint i això és algo que no es pot controlar, però si des de l'Ajuntament també podem donar suport al comerç locals i fer un estudi d'alguna bateria d'ajudes per a aquells comerços que ho puguin argumentar doncs, amb informes econòmics ben fets, doncs, aquesta possibilitat doncs, de tirar una línia d'ajuda perquè puguin tirar cap endavant, perquè el comerç local, en aquest cas de proximitat, doncs, és important mantenir-lo en el nostre municipi. Moltes gràcies.
0: Doncs ho podem mirar, estudiar, les ajudes a petites empreses, no, que són al final les grans beneficiàries de tot el paquet d'ajudes, no? Sempre diem les ajudes del porquet, no? Perquè el disseny de la campanya és un porquet, no? Al final és que dèiem, no? El porquet es va fent gran, no? Hem inclòs també darrerament la línia, no? d'ajudes per canvis, no? En temes de sostenibilitat energètica i també per contribuir, no, doncs a aquests econòmicament amb aquests canvis, no? N'hi ha 5 més de línies, no? A nous emprenedors, emprenedores, amb canvis a trasllats d'activitat que a vegades es donen pels motius que també vostè comenta, no? Haurem d'estudiar-ho, de mirar-ho, d'avaluar-ho. Però bé, doncs no se'ns escapa segurament, no, que durant un temps doncs potser és viable, però al final és una ajuda, no, que s'haurà de mirar, no, la sostenibilitat i també el cost que això té, no, i a canvi de què, no, què deixem de fer quan parlem de pressupost, a canvi d'aquesta si incorporem aquesta proposta, ens comprometem a mirar-ho, val, a estudiar-ho i en parlem.
8: Sí, ara com comentes que com ha sortit doncs, la línia aquesta de promoció econòmica, doncs bé, estaria bé doncs, estudiar perquè fer un estudi perquè molts comercials doncs, estan, bueno, com també els inquilins estan posant el lloguer, doncs també molts comerciants doncs, es veuen ofegats i estaria bé doncs, fer una petita ajuda. Bé, la nostra tercera pregunta té en relació de que fa aproximadament, no sé, un any i poc, es van fer el que és tot els canvis, no? O la primera fase dels canvis dels fanals, la tecnologia LED, que era una subvenció de la Diputació, i era doncs, més que res, doncs, encara queden molts, no? Molts fanals per canviar-ho doncs, a il·luminació LED, que això també, a part de millorar doncs, l'estalvi energètic, això també és un estalvi econòmic, i pensem que és important doncs, seguir doncs, amb aquestes fases i era per saber si sabíem els plaços i si també doncs, si estem contemplant alguna altra ajuda per part de la Diputació i si no, si des del pressupost municipal podem assumir doncs, alguns costos d'aquestes fases que ens queden.
0: Molt bé, doncs donem resposta. Endavant.
5: Sí, bé, com a fase, com les dues que es van realitzar, ara no hi ha pendent fer-ne cap o no hi ha prevista cap, però sí que és cert que en els plecs que s'estan generant a nivell de la nova licitació de manteniment de lluminària, sí que s'està preveient una part d'inversió dintre d'aquesta licitació perquè de manera gradual es vagin fent canvis de LEDs cada any. Val?

0: licitació que de manera gradual es vagin incorporant nous LEDs.
1: Val, doncs, moltes gràcies, i si aquest model de fer-ho progressivament va millor, doncs s'hauria de fer així, si realment és millor. Bé, la nostra quarta pregunta té en relació que ja comença l'estiu, hi ha més gent, hi ha més activitats i per tant es necessita més seguretat. Tothom és conscient del dèficit d'agents que n'hi ha, i l'any passat vaig fer la pregunta perquè en alguns mesos per part de l'Ajuntament es va contractar a uns seguretats, i era per si aquest estiu també hi ha la intenció de reforçar amb aquest model de seguretat privada, que nosaltres, no sé si estarem a temps, però si més que seguretat privada nosaltres valorem i pensem que reforçar-ho amb agents cívics, que segurament que també hi ha empreses que poden tenir aquest model, aniria molt millor, perquè l'agent cívic també té aquesta capacitat de mediació, d'educació, de dissuasió i també de fer més presència als carrers, i és molt més diferent veure uns seguretats que tenen més una funció d'esdeveniments o de locals més tancats. En canvi, els agents cívics tenen aquest model de proximitat. Per tant, si tenien la intenció de reforçar la seguretat amb seguretat privada i si no han contemplat el model d'agents cívics. Moltes gràcies.
2: Bé, el que comentàvem, que ja hi ha la previsió, fa un any teníem una situació diferent, ara ja tenim la previsió d'incorporar aquestes 6 persones, 6 agents nous aquest estiu, plenament actius per entendre'ns, i per tant el que s'està valorant ara és que segurament no farà falta aquest suport, aquesta parella de vigilants que en el seu dia vam optar pels motius que vostè ha explicat, en moments concrets, en carrers més concorreguts, horari de tarda, en què la presència era important mantenir-la. En el seu moment ja vam explicar el per què no agent cívic, l'experiència que tenim amb agents cívics per fer aquest tipus de tasques, o no hem tingut sort, diríem, o no han estat les persones adequades, quan ha estat necessària aquesta cobertura, aquesta necessitat extraordinària, i al final, amb tots els elements que tens a sobre la taula, vam valorar que s'havia d'incorporar aquesta vigilància, aquesta vigilància que, insisteixo, és molt extraordinària. Els mesos de juliol i agost, si no estic mal fixada, en horari de tarda pels motius que ja hem explicat. Aquest any esperem, acabarem de fer la programació, per entendre's, la cobertura, però esperem que aquestes persones ja puguin estar incorporades i que, per tant, aquest reforç, sobretot en horaris més de passeig, de tarda, es pugui fer ja amb personal propi.
1: Doncs esperem que sigui així. I bé, l'última pregunta, quan hem presentat la moció que venia per iniciativa d'una entitat, m'ha fet recordar que tenim en el calaix encara el tema del reglament de participació, que un dels punts que vam parlar fa molts anys, perquè això fa molts anys, és que en els plens municipals aquelles entitats o organitzacions o sindicats o plataformes que estiguessin constituïts i que formessin part d'entitats del municipi podrien tenir la possibilitat de presentar mocions. No només el tema de mocions, perquè la participació és molt àmplia, però bé, el fet de fer aquesta intervenció i de presentar aquesta moció per iniciativa d'un altre grup també m'ha fet recordar que tenim un reglament de participació al calaix i que si el tinguéssim actualitzat amb la línia que ens plantejàvem fa uns anys, les entitats podrien tenir la possibilitat de participar en el ple municipal.

0: i també persones. És per veure doncs, com està aquest tema i si hi ha la previsió, perquè un dels compromisos era que s'hauria d'aprovar en aquest mandat. Això va ser un dels compromisos i és veure doncs, com està aquest tema. Moltes gràcies.
1: Doncs ha aturat. No li puc dir una altra resposta. No estem avançant, no? Em sembla que ja ho va parlar, ho va preguntar no fa, no recordo quan, no? Però em sembla que ja vam parlar en el ple, no? De que és un tema que la veritat li puc dir doncs, moltes excuses, no? O li puc dir molts arguments, no? Però segurament que al final, no? El que li he de dir és la veritat, no? No és un tema, tenim molts reglaments a sobre la taula en què normativament estem obligats a tirar endavant. Abans parlàvem d'una ordenança que obrirem ara nova, alguna altra que també s'haurà de revisar i que, per tant, és complicat, no? Comprometre'ns, no? O em fa difícil comprometre a un termini doncs, perquè, de fet, no l'estem treballant en aquests moments. Per tant, queda pendent el tema, però haurà d'esperar una miqueta, perquè ara mateix doncs, això, prioritats, almenys per part del nostre govern, en tenim moltes altres a sobre de la taula.
0: Bé, no sou un govern en minoria, per exemple, de Barcelona, és un govern en minoria, i penso doncs, que amb un govern doncs, amb una majoria absoluta i amb molta massa, doncs, s'hauria de tenir la capacitat de tirar cap endavant molts projectes, perquè no és el mateix doncs, estar en un govern en minoria, que podem entendre, però hi ha moltes coses, no només aquesta, hi ha moltes coses, ordenances, projectes, històries, que no s'acaben de tirar cap endavant i bueno, doncs, hi ha molta massa. No? Llavors, s'hauria de bueno, jo no sóc qui per organitzar el govern, però penso que sí que hi ha capacitat per tirar moltes coses cap endavant. Això també s'hauria de reflexionar. Moltes gràcies.
1: Sí, segurament que a part del govern en majoria, no, també necessites de recursos tècnics que t'acompanyin, no? I per tant els recursos són limitats, no? I és cert el que vostè diu, que al final és una prioritat que marca el govern, no? I que hem d'ordenar aquestes tasques, no? Perquè els recursos, per molta majoria que siguem a govern, no? Necessites d'un plantejament, no? Està molt reglat a com es tracta aquestes ordenances o aquests reglaments o aquestes modificacions, en aquest cas del reglament de participació, i que per tant això s'ha de fer com diu, com es diu tècnicament, no? I com marca la normativa, i que per tant doncs, a la mateixa situació tenim a sobre la taula diversos temes, no? Que al final és cert, no? que s'ha d'acabar prioritzant. Molt bé, doncs si no té cap altra qüestió, em sembla que hi ha la cinquena pregunta, donaríem per tancar la sessió del dia d'avui. Que tingueu bon mes, ens veiem el mes que ve aquí al ple municipal. Moltes gràcies.

Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda. Everybody get up.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva. Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

és la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.